Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: puerta catalana. Finga flower, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sembra para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Finga flower.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: dead! Then still water!
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Una cosa dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I com sempre ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los ràbia.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials, sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. Vale? O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles.
3: Exacte, no? Allò estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Semblaries un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: I d'aquesta,
1: exacte.
3: Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
3: molècules.
1: No?
3: Exacte. un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt, els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el Terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, exacte, com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no ho veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai.
1: I a més a més... s'eixampla, no? Sembla com que es va...
3: Sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir.
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
1: Clar, però això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xem seria de química, no?
3: De química, sí. Sí, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric des de quan hi ha contrails. Jo diré contrails, eh? No diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de... Com ha dit? El tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, sí. Perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules, no? De provocar pluja. Segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge. Sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
1: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
3: o sigui,
1: no? Allò que en diuen.
3: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita... I passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores, podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, als Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no règim... és canviar... Sí, no és canviar el clima, eh? Atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: desplaçaves. No, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Clar, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també, eh? I aquesta explosió sembra el núvol també provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta feien que plogués a una altra zona. I quan ja arribava a Pequín, ja estava descarregat.
1: Home,
3: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa és algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant. Fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: vale? Sí.
3: per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús, per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? O sigui, la legislació internacional ho prohibeix.
3: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. desconeixia això, és interessant, realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia
3: sí.
1: la Digna, no?
3: Sí, sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu.
3: No? Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, eh? Sí, no és generalitzat ni res, eh?
3: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
3: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
4: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
4: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
4: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós.
4: Però,
1: això.
4: Clar, jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són... mica de gest, hem fet l'ESO nosaltres, vull dir que...
1: I els dona pel que dona. Els
4: he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
3: Sí senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
3: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
4: Clar, he dit, no, doncs... Pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
4: Bueno, no, però s'ha imaginat, més clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que, com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
4: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat, clar, no passa res.
4: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que...
3: Explica què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho.
4: No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és, amb gust de mel... i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
3: A veure, va, ara costa calés.
4: Clar, no, té un pico, hi ha un pico aquí, vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, Països Catalans, en principi són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, clar. Si vols, però hi és.
4: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
3: I poses maniquís a les
4: finestres. Depèn dels possibles... Però, clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs, va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és
1: pasta, és contundent. Sí, està clar.
3: Sí, és d'enlairar una tona, això costa calés.
4: Clar, que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on?
4: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada. Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
4: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Carai.
4: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
3: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
4: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
4: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i he vist que és extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
4: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat de 1 per 1.000, diguem.
4: Sí, ja aviso que aquí, probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut, perquè probablement és 1 milió. Però, bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada 1.000. Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
4: Clar, necessites... Si l'eficiència és d'1 per 1.000, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
4: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
4: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria, aquí, eh? Això seria, seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
3: Sí,
4: la tos un dia només,
1: per
4: això.
1: Un dia només. Ah.
3: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
4: Totes aquestes bé, temps, sí. Mira, vos això no ho havia fet.
3: Són 415 milions de caixes.
4: Bueno, imagina't.
3: Sí.
4: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
3: Sí, sí.
4: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, aquí és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
3: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Primer ho he calculat.
4: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquí estem amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
3: Per un dia, només. Un dia, vale.
4: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
3: Només si han de volar totes...
4: Un dia.
3: Molt bé.
4: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de... Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, eh? Si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
3: Eh? Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països Catalans.
4: Només per... Sí. Per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els Països Catalans un dia.
1: Per català o per Països Catalans, sí, sí.
4: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, que,
3: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car
4: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Surt car.
4: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja... que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els Països Catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
3: Este, sí, a més a més... has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè li haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir plus aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
3: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no? Clar,
3: has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als Països Catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt bé.
4: És... Certament complicat que això sigui veritat, és clar, bàsicament.
3: Sí, i una pregunta, perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
4: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
3: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, se'ls dissol al mar i que hi ha...
1: La merma
3: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa... Jo no sé com ho fan.
4: Clar.
3: Però... A més, compte que deixes aviam, anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
4: Clar,
3: però
4: això,
3: que...
4: o... si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
4: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
3: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
3: No?
1: Potser cal menys concentració, no?
3: Perquè
1: reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
3: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
4: tindries... Sí, és que són petitets.
3: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
3: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, potser...
3: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
4: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
3: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir, eh?
3: Sí, sí.
1: Al tanto.
3: No, però a veure,
1: sí que es pot tirar la cadena del vàter, aviam si tira...
3: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben, crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir
3: de la cua de l'avió. I els ultraviolats...
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no? Si, ja no recordo si
3: ho has
1: dit tu o la Digna.
3: Això si ho tires pel motor, si segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car amb això, si en s'hauria de posar unes mànegues, ja no vegis. No?
3: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
3: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
3: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant,
3: exacte.
1: Potser, no?
3: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
3: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, bueno, clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar,
3: sí, sí.
1: El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
3: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
3: Sí, sí, sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, sí senyor.
3: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
3: Sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè és, fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
3: Exacte,
1: no?
3: Exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
3: es manté
1: queda allà
3: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de
1: convecció.
3: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou pes, no? En tot cas.
3: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
3: I no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
3: El gat ja entens.
4: No sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
4: fet
1: clar, això és una mica...
4: Hem de buscar alternatives.
3: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen entre ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que no són només diners. No són només diners, eh? Necessites un bon coordinador aquí, eh? Sí.
3: És el silenci de molta gent.
4: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
3: Fins i tot els que ho respiren.
4: Exactament. Això també em fa pensar en... A vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu... probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba sortint, la mà negra, no?, que deien.
4: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre,
1: sí,
4: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí. Que hem vist bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
3: però mira, espera't un segon.
1: Digues.
3: Ara, no em tanyes.
1: Perdona.
3: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
3: Home, que és el que va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
3: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien i no sé quines coses.
1: Sí, l'àrea 51, no?
3: L'àrea 51, i també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails, diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails. Això va dir Edward Snowden, que sabem que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
1: I aquest que els tenia tots, i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
3: Ah, clar. I els va deixar...
4: Si em deixeu acabar amb una anècdota del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
1: Ah.
3: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
4: No.
3: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de volta, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de centrails o què?
5: Tu i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar, així estàs, eh? Així estàs,
5: algú n'han de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
5: S'haurà de ficar ordre al tema.
3: Aquí... Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
5: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
5: Doncs avui us porteu un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
5: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
3: Instagram, o Twitter?
1: Twitter. Bueno, allò que se diu X.
5: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
5: Sóc un clàssic, sí.
3: Perquè som antics. Som tots antics.
1: Sí. Sí.
5: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
1: Ah.
5: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Però publicar vol dir republicar-los.
5: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
1: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
5: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil, sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
3: Ara no tenia més aplicacions.
5: No tenies més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
3: Sí, l'scrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò.
5: Exacte.
1: Que us recordeu de les BlackBerries? Sí. Era una cosa així.
5: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa. La BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que et podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir
5: Twitter.
1: Perdó, no vull tallar, digues.
5: No, no, l'únic objectiu d'aquest aparell era fer servir Twitter.
4: Sí? Estava clar i meridià, eh?
5: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
5: No hi ha confusió. Correcte. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de PIC va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
3: Bueno,
5: fatal,
3: fatal.
1: Dolenta,
5: fatal,
1: no?
5: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
5: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
3: Pues clar.
5: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, redundància tecnològica és bona,
5: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar.
5: no cal.
1: Sí, sí, sí.
5: Sí.
3: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
5: Sí, sí, seria així.
3: I no mòbil... pogués fer servir per res més.
5: Exacte.
1: Per res més.
5: Sí.
3: I a més a més hauria de pagar.
5: Sí, exacte, hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis, això.
3: Que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
5: Sí, correcte. Sí, exacte.
3: Ah, clar, ostres, és estrany, eh?
4: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, si és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
5: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entraves.
5: No entrava. No. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
5: una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en el moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
5: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. O sigui, si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
3: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, quina tirada en fas?
5: Sí, feia servir la mateixa API. La parella era molt maco físicament. Però...
3: És com una calculadora.
5: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
3: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, esclar. Sí. I en canvi la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
5: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica Blackberry, la Bolt, la Blackberry potser era una miqueta més petita, però bueno, clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la Blackberry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
5: Ah, exacte. Això, però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
5: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí, doncs sí, era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
5: Res.
1: Tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia
3: Jo tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para.
5: Sí.
3: Fins aquí.
5: No.
3: Sí. Para.
5: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Ah, això anava a dir, la bateria devia durar, no?
5: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
5: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
3: Veig que potser fotografies no, eh? Només text, oi?
5: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
1: No, era
5: una aplicació externa que... Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no. Tampoc. que era un complet desastre. Vaja. Això va portar que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
3: I clar, perdó, algú per... va comprar?
1: Algun altre.
5: Segurament algú compraria, però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
5: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar a internet.
1: Però l'aparell en si?
5: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
5: Però compta que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
5: Sí. Clar, a més pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
5: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devia... No sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I va, i com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
3: Mira, valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
3: Sí. I després la subscripció a part.
5: També la subscripció.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
5: Segurament, integrada. Clar. Segurament, sí, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans idees, eh?
5: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012... l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
5: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
5: De per vida,
1: fins que l'empresa... De per vida d'ells.
5: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí, sí.
1: Està clar. Bueno, en fi.
5: I això.
1: Coses que...
5: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do. Bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat això dels chemtrails, o les esteles, o els comtrails, que n'hem dit... Gràcies Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: És una ciutat on gaudir d'una vida plena, però per poder fer-ho, John, és molt important que estiguem ben acompanyats.
1: És importantíssim, i d'aquesta premissa neix un projecte que és un projecte preciós, però alhora és un projecte molt necessari, i estem parlant de compartir vides, on voluntaris acompanyen aquells qui més ho necessiten, que són els que pateixen soledat no desitjada. Anem a veure-ho en aquest vídeo.

0: I ara és moment de parlar del servei de suport emocional per a joves i adolescents de l'Ajuntament de Sant Boi, un projecte que forma part del Pla de Xoc Municipal per donar resposta a les necessitats emocionals dels joves de la ciutat.
1: És una grandíssima necessitat. De fet, el servei ha incorporat professionals de la psicologia, com els que tenim aquí amb nosaltres, que ara mateix us presentarem, i ha creat un catàleg d'activitats molt específiques, també a tallers, en el qual, Laura, hi han participat més de 4.000 alumnes.
0: El darrer curs,
1: que és una gran xifra.
0: Doncs perquè ens donin tots els detalls de com funciona aquest servei, tenim dos dels seus psicòlegs, la Noemi Vilà i el José Murillo. Què tal? Benvinguts.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Doncs com sempre, comencem pel principi, que és com funciona aquest servei i a qui està adreçat, com es pot accedir.
2: Vale. Doncs aquest servei, para venir a... Nosotros hacemos talleres y hacemos charlas en los institutos, que tienen que ver sobre el plan de shock que se sale después de la pandemia. Damos charlas sobre bienestar emocional, hablamos sobre bullying, sobre la ansiedad, y también tenemos una asesoría que hacemos en los institutos. Entonces los chicos y las chicas de la ciudad vienen al PUN, al Masallera, piden cita a través de varios dispositivos, WhatsApp, Instagram, y ya nos contactan para seguir haciendo un seguimiento, un acompañamiento que hacemos desde allí.
3: Sí, bueno, l'assessoria psicològica està des de 2006 més o menys, però des del 2020, amb el pla de xoc que es va fer des de l'Ajuntament, es va augmentar una miqueta també l'atenció i les necessitats que hi havia en aquell moment arrel de la Covid. I vam intentar també com augmentar una miqueta el recurs que teníem, perquè era només una psicòloga a una tarda que, de forma quinzenal, crec que era. I a partir de 2020 el que vam fer és que era gairebé totes les tardes, algun matí, i a més vam fer també com tot aquest catàleg d'activitats per als centres educatius. Sí, jo crec que la Covid al final va fer un punt també que ens va ajudar una miqueta a donar a conèixer el servei i a més com a poder ajudar encara més persones del municipi.
1: Clar, és el que dius, la Covid és un moment en el que va tenir efectes molt negatius en tothom, tots sabem els que hi ha hagut, però també va posar de manifest que la salut mental és un tema que no podem no mirar als ulls, i que és un tema que s'ha d'enfrontar i que també s'ha d'afrontar amb recursos. Abans deia que abans sí que hi havia aquest cervell, però que no era el cervell que es necessitava segurament. A partir de llavors sí que, com dieu, va canviar molt la cosa. Què és el que oferiu des de llavors?
2: Claro, es un servicio que llega cuando tiene que llegar, además, porque ahora mismo la salud en general está colapsada, la salud mental más. No es como antiguamente. Y justo lo que nosotros ofrecemos es la rapidez de atender a alguien en cuestión de una semana o dos y hacer un acompañamiento durante seis sesiones. Pero hacerlo de forma rápida, sin meses de espera, sin... Y eso yo creo que es la estrella de todo esto.
0: Vosaltres que copseu el dia a dia l'estat de la salut mental, per què estem pitjor que fa una dècada? Què és el que fa que els nostres joves tinguin tants problemes d'ansietat, de depressió i fins i tot alguns de suïcidi?
3: Crec que és com complex el fet de dir que estem pitjor que abans, però crec que tenim més consciència i és més fàcil també com poder demanar aquesta ajuda o poder també com reconèixer com ens sentim o què ens està passant. Òbviament també la situació del dia a dia, la societat o el ritme de vida que portem també influeix molt a l'estrès, l'ansietat i aquesta simptomatologia, no?, que podem presentar. Però jo crec que és això, que no és potser tant que estem pitjors, sinó que tenim més consciència i aleshores al tenir més consciència detectem més aquestes necessitats.
0: Ja no hi ha tant de tabú, no? Podríem
3: Exacte.
0: Dir com anys enrere.
3: Exacte.
1: Doncs això és una bona notícia perquè fa que més joves s'acostin també a vosaltres perquè els pugueu ajudar. Què és el que normalment trobeu quan arriba un jove que no ha tingut atenció psicològica fins a aquell moment?
2: Muchos mitos, tenemos muchos mitos al principio. Lo primero, que es un psicólogo, porque es algo muy difícil también. Hay personas que piensan que leemos la mente o que cambiamos a otros así. Yo siempre explico que somos un poco como el arguiñano. Te enseñamos a hacer el plato, pero no vamos a hacértelo. Pero nadie cambia si no quiere cambiar. Al final cuando alguien tiene que ir al psicólogo, tiene que ir por una función, por un objetivo, porque quiere cambiar algo. No hay que ir por ir tampoco. Entonces, yo creo que lo primero es definir todo eso. Y luego, ¿dónde está el problema? Porque no es lo mismo el problema que te dan que el problema real. Nunca.
1: ¿En qué sentido eso?
2: Hay gente que viene y me dice que su problema es su padre. Entonces le digo, pues que venga tu padre. Claro, el problema no, es cómo tú te tomas a lo mejor a tu padre. Cómo tú te enfrentas a tu padre. Un ejemplo random, ¿eh? No. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Las personas pensamos que tenemos un problema però nosaltres luego tenemos otro.
3: I que a més, o sigui, per exemple, és molt comú que en aquest cas el motiu de demanda sigui, per exemple, ansietat, però l'ansietat és com un iceberg. Al final nosaltres estem veient la part de dalt, que és el símptoma, però està tota la part de sota, que és el que ens està generant tot aquest malestar. Clar.
0: Quines són aquestes causes?
3: Des de, no sé, situacions familiars, conflictes amb amistats, problemes de parella, a nivell d'estudis, o rendiment acadèmic, és a dir, al final tot això o experiències traumàtiques que hagi pogut, no sé, viure la persona.
0: I en tot aquest procés, veieu que les xarxes socials estan incrementant el malestar dels joves? Estan fent més mal que no bé?
2: De hecho, ha habido un repunte de suicidios desde que está también el tema de las redes sociales, de trastorno de la conducta alimentaria. Y también hay algo que es muy, muy sencillo de entender, o sea, tenemos muy pocas emociones primarias y solo la alegría, que es la positiva, lo demás es tristeza, miedo, ira. Intentamos con las redes sociales mantenernos siempre en la alegría y es imposible porque tenemos que transitar por todas. Entonces, cuando una sociedad tan grande te impone que tienes que estar siempre en un aeropuerto con el mejor coche, con el mejor cuerpo, pues frustra, frustra mucho.
1: Si una de les feines que feu diríeu que és rebaixar expectatives?
3: Sí, jo crec que sí, perquè al final tenim expectatives en tot. O sigui, expectatives a nivell de vida, expectatives en objectius que ens plantegem, expectatives a nivell també de rendiment acadèmic. Crec que hi ha moltes coses en aquest sentit que influeix i que podem regular una miqueta què és el que ens plantegem. I no sé, però si jo estic, és un exemple, si jo estic traient un 4 a un examen, plantejar-me un 9 serà molt més difícil que si em plantejo un 6. O sigui que és com ajustar una miqueta tot això, no? També, i a nivell de vida igual, i les xarxes influeixen en tot això també.
1: En aquest sentit hi ha una cosa també interessant, que és com vosaltres doneu a conèixer el vostre servei als joves perquè es puguin acostar a vosaltres. Què és el que feu perquè això arribi?
3: Doncs, primer de tot, crec que des del catàleg d'activitats crec que és una de les eines que més arriba, perquè al final ens adrecem a tots els centres educatius que té el municipi. Fem xerrades de benestar emocional de diferents tipologies i sí o sí arribem des dels 12 com a mínim i ja fins a aquelles persones que poden estar fent pues, un cicle mitjà, un cicle superior, no? O sigui, crec que hi ha molta amplitud de franja d'edat també. Aleshores, des del punt d'estar, per exemple, a les aules, no? Que és un espai on és important també poder parlar de tot això, pues, també a nivell del punt d'informació juvenil que tenim, del punt dona també tot aquest recurs al municipi, des de les xarxes socials també, o sigui, tenim com bastant funcional tot això per donar a conèixer el recurs.
0: Perquè com d'important és que aquest servei sigui gratuït i arribi a molts, en aquest cas, joves del municipi, perquè moltes vegades el que passa amb salut mental és la barrera econòmica, que moltes vegades és molt difícil accedir a un psicòleg de la sanitat pública i que si no tens els diners per pagar-te'l, espavila't, no?
2: Eso está clarísimo. Lo terapéutico y lo económico no van de la mano nunca, nunca jamás. Y tener
1: bueno,
2: este
1: no haurían de anar, però bueno, moltes vegades sí, sí que sí, va sí. De la mà, per desgràcia.
2: Bueno, es decir, hoy en día hay que pagarlo. Hoy en salud mental no te atienden por una ansiedad, hay una lista de espera enorme, las cosas como son, es la realidad, aquí y en Madrid. Pero yo creo que justo este recurso, y más en San Boi, que somos pioneros en salud mental con el San Juan de Déu allí, y Benito Meni, no podía ser mejor opción que poner algo así, sobre todo para jóvenes, donde el repunte de ansiedad, de trastornos mentales cada vez se está disparando.
3: I una cosa bastant xula és que, o sigui, nosaltres som com pioners en aquest projecte, però des de fa uns anys que vam donar a conèixer tot aquest recurs, altres municipis l'han replicat. O sigui que també abans potser hi havia com molta menys possibilitat de poder accedir a un recurs gratuït d'aquest tipus, però des d'aleshores sí que coneixem altres municipis que ho poden tenir també.
0: Això que us preguntaré sí que és com molt complex de respondre ara en uns pocs segons, però quan us ve una persona, no? Que vosaltres noteu que té doncs, símptomes d'ansietat, quins són els consells que li doneu com per, bueno, com de xoc una mica, no? Ja entenc que després heu de fer com tota una feina terapèutica, però com d'entrada, què és el que podem fer per transitar aquell moment d'ansietat que tots en algun moment o altre tenim?
2: Yo creo que es depende, ¿eh? La ansiedad, porque también hay que ser muy creativo. No hay una estrategia. Hay gente que le funciona la respiración, hay personas que no le funcionan. Pero creo que para a la hora de tajar la ansiedad, justo por eso nosotros estudiamos unas bases y luego también tenemos que tener cierta creatividad para ajustarnos a la persona. Pero para querer superar la ansiedad te tiene que atravesar, sí o sí. Si no, tómate una pastilla, que no te va a ayudar a nada. Te va a ayudar 5 minutos hasta que se pase el efecto. Entonces yo creo que también algo guay de estar ahí en persona, no ser una inteligencia artificial, es que nos podemos adaptar a podemos dar estrategias que son como muy básicas de, en cuanto a relajación, en cuanto a medir y graduar los niveles de ansiedad con exposición, pero también podemos entregar herramientas concretas a la persona, y eso es guay.
0: ¿Ja ens podeu donar alguna que sigui una mica universal per a tots?
2: Una para la ansiedad, un ejemplo de algo que de ansiedad.
0: No sé, venga, molt nerviós perquè, no sé, demà tinc un examen molt important, m'hi jugo molt i estic tan nerviós que és que no puc ni estudiar.
2: Eso es muy interesante lo del examen, porque cuando hay algo de base siempre en el examen, que nos vienen muchos chicos y muchas chicas así, cuando alguien suspende un examen, lo suspende porque es... lo ha hecho mal, no ha estudiado, no. Pero cuando lo aprueba, es porque ha aprobado yo, soy... Tendemos a externalizar lo malo y a internalizar lo bueno. Claro, la ansiedad siempre va a estar ahí. Es que no hay que lidiar con la ansiedad. No te podemos... Estar aquí abajo es estar depresivo. Si enfrentas un examen, tienes que tener ansiedad. Porque si no tienes ansiedad, no vas a estudiar. Entonces, también es importante...
0: Pero a veces la ansiedad bloquea.
2: Ah, sí.
0: ¿No?
2: Pero eso puede venir también de algo de base. Un examen no tiende a una fase de agotamiento donde te deja en el suelo. Tienes que tener muchas más cosas detrás. Por eso digo que la ansiedad, aunque comúnmente hablemos de ella, es más compleja de lo que parece. Un simple examen no tiende a bloquear, más una historia de estar todo el día aquí arriba.
1: Clar, aquestes eines una mica vosaltres sí que doneu, no? I és, ho heu de fer vosaltres, els professionals, evidentment. Però aquí també hi ha una feina que és molt important de tota la gent que està al voltant, de la persona que pugui estar passant malament. En aquest sentit, què és el que hauríem de fer i què és el que no hauríem de fer les persones que estiguem al voltant d'algú que no ho està passant bé?
3: Sí, jo crec que primer de tot és validar el que està sentint aquella persona i el que està vivint aquella persona, perquè jo crec que mai coneixem el context o la història pel complet de l'altra persona. Per tant, crec que com a familiars, amics, conegut, simplement és validar i acompanyar el procés que estigui passant aquella persona. Crec que al final qualsevol persona pot passar una situació de malestar emocional, d'ansietat o del que sigui, i òbviament també és molt important reconèixer com ens apareix aquest malestar, no?, que comentaves, aquesta ansietat, com ens apareix directament per poder aprendre a regular-nos també. Però com a context al final tenim molta influència també, perquè jo puc anar al psicòleg i poder parlar de tot això, aprendre a regular-ho i anar a casa i que hi hagi una situació de violència. I això no vol dir que jo tot el que he treballat no serveixi, sinó que el context influeix també tot això, no? Per tant, crec que hem de tenir-ho present i intentar fer-ho el millor possible com a companyes també.
0: Noemí, José, totes les persones que estan passant avui per aquest escenari desemboianament, els estem llançant una pregunta per tancar, i és com definiríeu vosaltres, treballadors de Sant Boi, què és l'ADN que ens caracteritza a tots els santboians i santboianes i què és el que fa que aquesta ciutat faci especial? Entenc que des dels vostres respectius llocs de feina, què diríeu que és l'ADN santboià?
3: Jo crec que sobretot, o sigui, Sant Boi és salut mental i Sant Boi és benestar emocional. Al final crec que tenim aquest ADN molt ben treballat, hem treballat molts anys amb aquest estigma que hi havia també, hem treballat en aquesta millora, tenim una alcaldessa que és psicòloga també, o sigui que al final influeix en aquest punt de vista, i jo crec que seria com aquest ADN, no? En tot el que té a veure amb que és un punt important que no podem deixar de banda, que hem de dedicar-li temps, energies i poder cuidar tot aquest benestar que necessitem.
2: Y sobre nosotros, no voy a decir la palabra de cómo nos llaman en Sant Boi, no seré yo el que lo diga, pero...
0: Lo sabemos todos.
2: Pero sí que es verdad que por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no creo en el psicólogo.
0: Sí.
2: Pero no es una cuestión de fe, es decir, hay veces que es más miedo que otra cosa. Cuando las personas pueden cambiar al final, y hay gente que aún cree que no. ¿Puedes cambiar a peor? ¿A que sí? Pues a mejor también. Pero hay personas que además dicen, no creo en el psicólogo, lo nuestro es una ciencia. Realmente, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Pero normalmente cuando viene alguien con problemas de adicciones, que se pelea con todo el mundo, que lo primero que tiene es rabia, en quien no tiene que creer es en ti. Es decir, la gente que quiere cambiar realmente puede tener este servicio desde San Boi, que es pionero desde 2006 y no solamente somos famosos por el psiquiátrico de San Boi, que eso es guay.
1: Doncs crec que ens quedem amb aquest missatge. Laura, jo em sembla que estic veient algunes necessitats ja que em vaig notant.
0: Absolutament, per aquí, pel Pinganell, ens deien que us demanaran la targeta.
1: Us la demanaré jo també.
0: Per venir a la vostra consulta.
1: Exactament, doncs els acomiadem,
0: Laura. Acomiadem els nostres convidats.
1: Exactament, doncs, Noemí Vila i José Murillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Per al nostre escenari. Un aplaudiment per ells. Moltes gràcies. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils.

0: per a les properes hores. Sergi Càrceles.
1: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
0: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Vol McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: d'avui, darreres de la temporada, són les següents. Rasquera, a la Ribera d'Ebre, és un interessant punt de partida de rutes. Espais, per exemple, de la Serra de Cardó, com la Teixeda de Cosp, la Creu de Santos o la Vall i l'antic balneari de Cardó i les 14 ermites que l'envolten. També per anar cap a la Plana, al voltant del poble i el riu Ebre. De tots aquests llocs ens en parla tot seguit en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. El Xavi Tió ens porta de ruta avui a visitar Salts i Gorgs al Mar d'en Sol, un afluent del Llobregat entre Borredà i les Llosses, o el que és el mateix, entre el Berguedà i el Ripollès. Veurem fagedes espectaculars, palparem la història a les parets del castell de Palmerola i moltes coses més. Tot això en una ruta a peu que ens descriurà amb minuciositat. I com que ja olorem l'estiu, què tal si ens traslladem per una estona a les Illes Gregues? En Pedro Elvira ens porta cap a Santorini, una de les illes Cíclades i també una de les destinacions turístiques més importants del país alè. I ara, tot seguit, ens hi posem. Veniu, ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Acabem temporada en un dels punts del país on sempre, sempre, sempre ens reben amb els braços ben oberts, les Terres de l'Ebre. Avui trepitjarem muntanya i plana, principalment a la Ribera d'Ebre, però també entrarem al Baix Ebre. Ja sabeu que les muntanyes viuen alienes als límits administratius, o potser els límits comarcals no tenen massa respecte per les muntanyes. Bé, tant hi fa. Sigui com sigui, fem cap a Rasquera per conèixer el seu territori muntanyós, un cim amb fantàstiques vistes, un bosc i una vall excepcionals i unes quantes rutes patrimonials i històriques. Tots els seus imprescindibles, amb en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. Rasquera és a l'extrem sud de la Ribera d'Ebre. S'enfila uns 120 metres sobre l'Ebre, del que dista més o menys un quilòmetre i mig si ho féssim en línia recta. I farem turisme, però primer toca fer una mica el cabra. Rasquera té part del terme dins del massís del Cardó, al igual que Benifallet, Tivenys, Tortosa i el Perelló. Una serralada prelitoral calcària estesa de nord a sud amb paisatges molt interessants. En Joan Farnós comença definint-nos-els.
1: Heu d'imaginar un terreny bastant esquerp, agreste, diguéssim, amb molta roca, calcari, i us heu d'imaginar que hi ha dues parts molt diferenciades. La part de la vall és una part molt ufana, molt rica a nivell de vegetació, perquè es dona a la part obaga i per el que et comentava de la riquesa d'aigües freàtiques, i en canvi la part solana, la part de llevant, és molt més seca, amb molta matera, molta argilaga i molt pinegral, encara que no ho sembli, és una de les característiques de la serra. Té molt pinegral, molta carrasca, aquí li diem carrasca, a l'alzina.
0: Cap al centre d'aquest massís del Cardó hi ha l'excepcional Teixeda de Cosp. S'allotja en la ferradura d'una abrupta vall, tancada per cingleres, o ròssics, com diuen allà, i que mira cap al nord-est. Si ens hi apropem motoritzats, cal agafar una pista forestal que surt de la carretera de Rasquera al Perelló. No té accés fàcil, hem de fer un últim quilòmetre de forta pujada a peu. La recompensa són teixos mil·lenaris, arrapats al terreny, i no pas quatre.
1: A molts termes s'hi troba la font del teix, o el teix no sé què, però sempre en singular. Aquí a Rasquera tenim un bosc de teixos, i és un bosc perquè hi ha més de 220 exemplars registrats. Se dona la circumstància que és el bosc de teixos més meridional de Catalunya, i fruit d'aquesta importància ha tingut diferents moments en què s'ha intentat conservar-lo. A partir dels anys 90 s'han fet diferents projectes, com per exemple marginació, perquè has de pensar que està en una tartera, en una zona molt escarpada, una obaga, un cingle molt penjat, i que la seva van fer margens perquè es pogués reproduir el teix. I ara estan en un projecte Life Taxus, que és un projecte a nivell europeu també, que busca conservar la zona perquè, ja us dic, és una zona única, quasi que diria Catalunya.
0: El teix, Taxus baccata, com a nom científic, és una conífera de tronc filós i torturat i aire misteriós. Un mira'm però no em toquis, perquè conté taxina, un alcaloide que, ingerit, pot arribar a ser molt tòxic. Això sí, mirar-los no ens enverinarà. I ja que hi som, anirem a veure el teix pare, al costat d'una font que s'anomena, com no, Font del Teix.
1: Però a partir de que comença ja el ròssic, ja l'espectacle dels teixos que t'estan sobrevolant és espectacular. I llavors hi ha un moment que arribes al refugi de la Font del Teix, que és una edificació per a acollir a possibles excursionistes en inclemències meteorològiques, no, és un refugi obert, no heu de pensar ni lliteres ni res. Doncs a partir d'allí hi ha tot l'espectacle de tot el que és el cingle de la Font del Teix i al fons està la Font del Teix, que té un dels teixos més monumentals que hi ha amb el tronc d'uns 4 metres. Vull dir que estem parlant d'un

0: exemplar molt gran.
1: Seguim pujant fins al cimal del terme. Des de la Font del Teix podríem agafar, per un corriol que ressegueix portells i carenes divisòries d'aigües, arribant a la Creu de Santos. Cim del Cardó, 942 metres d'altitud.
0: La visita és obligada, perquè les vistes són espectaculars. Si mires a llevant, veus lo delta perfecte. Si mires al sur, veus tota la vall de Tortosa, amb l'Ebre al mig. Los ports mos queden al fons, mirant cap a sud-oest. I llavors, si mirem de cara al nord, tenim el Montsant, perfecte, es veu la línia tota retallada del Montsant, i alguns dies, bueno, hi ha gent que diuen que en dies clars se veu Mallorca, fins i tot. Vull dir que la panoràmica que tenim des de dalt de la Creu de Santos és 360, vull dir que és, de fet, és la visita més recomanable quan la gent va al balneari. Per què? Perquè, ostres, espectacular, la vista des de dalt és espectacular.
1: La vall de Cardó és sota la Creu de Santos, mirant cap al nord-oest. Pertany a Benifallet i la centra, l'edificació de l'antic balneari construït al segle XVIII sobre un conjunt monàstic del 1606. Aleshores, l'envoltaren 14 petites ermites on els carmelites descalços s'hi estaven temporades propugnant una forma de vida de misticisme, de pregària i de solitud. Avui són una excel·lent proposta senderista. Des de les dependències de l'antic balneari també es pot pujar a la Creu de Santos. Cal tenir bones cames i capacitat de decisió per triar el camí.
0: Lo circ, l'amfiteatre de la Vall de Cardó, permet que tingués un munt de barrancades per on anar pujant fins a la cota màxima, amb poc més de 4 quilòmetres per les rutes més curtes, amb un desnivell positiu de gairebé 500. Però bueno, també és una pujada que et permet anar fent descansos, perquè clar, el bo de que estiguem en una zona que havia sigut balneari vol dir que la majoria d'aquestes rutes havien estat traçades per a fer passejades molt suaus. És a dir, la gent a principis de segle portava molta calma. I sí, que volien arribar a la Creu de Santos, però ho feien xino-xano. I llavors, a molts llocs hi ha miradors, a molts llocs hi ha bancs de pedra, a molts llocs hi ha fonts, i això permet fer una pujada molt més gratificant.
1: I ara sí, el poble. Rasquera és un apinyat nucli d'uns 800 habitants. La part vella conserva dos portals i s'hi intueix una antiga vila closa. I la centra, l'església barroca de Sant Joan Baptista. A un quilòmetre hi ha l'ermita de Sant Domingo, punt de referència i de partida d'una ruta històrica.
0: Per exemple, la ruta de l'Ister, que és una de les rutes que és més popular aquí, perquè cau, diguéssim, arrencant-lo des de l'ermita de Sant Domingo, que per mi seria un dels punts de referència per a citar-te de Rasquera, sobretot per la panoràmica, fa cap en un punt de Guaita que està a la zona que nosaltres coneixem com a Punta de Coll de Pins. A la Punta de Coll de Pins, a 1938, el comandant Enrique Lister, que era cap d'una de les divisions que estaven al front de la Batalla de l'Ebre, hi va ficar un punt de Guaita, que té un niu de metralladora i una cova de refugi, perquè té una panoràmica excel·lent sobre les serres de cavalls i pàndols. I la gent gran mos diu que allí s'hi ficaven per mirar els moviments de tropes de totes les batalles que hi havia a cavalls i pàndols.
1: També al voltant de Rasquera es pot fer la ruta dels Templers, que porta fins al riu Ebre, davant mateix del castell de Miravet. O iniciar el Camí dels Frares, una circular que va a Cardó, passant pel Portell de Cosp i pel Camí Vell, i que recrea l'antiga ruta dels carmelites descalços cap al santuari. I per Rasquera, no oblidem, hi passa el GR7, que també, d'altres coses, la connecta amb Tivissa i Benifallet. Joan Farnós recorda que Rasquera pot ser un perfecte centre d'operacions per caminar, descansar i, per què no, adquirir productes típics.
0: Lo viure en un terreny tan dur, tan ferèstic, mos ha ensenyat que hem de treballar molt per a guanyar-nos les garrofes. I aquí la gent està apostant moltíssim per vendre el seu producte. Des de pastisset fins a vi, oli d'oliva, mel, carn de cabra blanca, formatges d'aquí de Rasquera, una àmplia varietat, no només alimentària, sinó també a nivell d'artesania, com per exemple l'artesania de la Palma, que és molt famosa aquí a Rasquera. Abans també estem fent cabassos perquè era el que la gent utilitzava, cabassos o estris de diari. Però avui en dia, tot això dels outfits, pues bueno, la gent ja busca altres sortides.
1: Fundat l'any 1982, el Grup Cultural Rasquera és una entitat que treballa per promocionar el poble des de tots els àmbits, com ens explica en Joan.
0: Per exemple, podríem parlar d'activitats vinculades a les festes populars. Fem un correfoc, que és el més antic de les Terres de l'Ebre. Això heu de vindre a veure-ho, eh? Tenim gegants, tenim grallers, tenim nanos, tenim balladors de jota. Després també estem molt vinculats amb els jocs tradicionals. Vam ser un dels capdavanters de la recuperació del joc de birles, i avui en dia tenim un equip molt actiu, molt dinàmic, juntament amb altres pobles. se fan recerca sobre temes locals i tenim diverses publicacions.
1: Com ara, per exemple, una topoguia de l'any 1991, un mapa de la Serra de Cardó del 1993 i el llibre Caminant per la Serra de Cardó, el que segurament voldreu fer des d'ara mateix, pujar aquesta serra del sud tan desconeguda, plena de barrancs, de cingleres, d'ermites, de fonts, de cims amb grans vistes i de teixos mil·lenaris.
2: Sendes.
1: Temps per fer senderisme, temps per saludar el Xavi Tió, que ja el tenim per aquí. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: I que avui ens apunta una excursió que no passa per una comarca, no, passa per dues.
3: Ah, això mateix. Avui ens n'anirem cap al Berguedà i, en concret, a l'extrem oriental, tocant ja el Ripollès. I ens passejarem per Borredà i també per les Llosses per anar a fer una circular en sentit horari que ens durà primer a remuntar un preciós tram del Mar d'en Sol, un petit afluent del Llobregat, on contemplarem un seguit de salts i gorgs i també un parell d'antics molins. Després anirem a passejar per una magnífica fageda fins a assolir la Collada de Sobirans. Per l'altra vessant, acostar-nos en una anada i tornada ràpida a visitar el castell de Palmerola, baixar pel torrent dels Casons, on veurem tot un seguit de masies, anar a passar per un parell d'explotacions ramaderes, reprendre el curs del Mar d'en Sol, ara de baixada, i encara tindrem temps d'acostar-nos a una autèntica meravella natural, com és el Gorg del Sal, abans d'entrar de nou a Borredà.
1: I com dèiem, l'afegitó d'una petita població també, que és una autèntica meravella, també Borredà, que em sembla que és el punt de sortida, oi, Xavi?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar a l'aparcament de Borredà, on podem aprofitar per anar a veure la plaça Major amb l'església de Santa Maria i l'Ajuntament i la placeta amb tot de cases rústiques. I el que farem serà sortir del poble pel carrer de la Font i als afores anirem a traspassar la carretera que puja a Sant Jaume de Frontanyà. I per l'altre cantó, un sender ens baixa al petit barri de la Torre, 4 o 5 cases, a tocar del curs del Mar d'en Sol, en un racó frescal, i al cap de no res acabem d'arribar al torrent, just al costat del Gorg de la Ribera. És un gorg represat, amb l'entrada d'un antic canal, i aquí el que fem és agafem el Mar d'en Sol aigües amunt, el creuem a gual una primera vegada i desemboquem en una pista cimentada que passa per la Font de Sant Joan, una petita surgència arran de terra, pel Gorg del Molí del Sobirà i, després de creuar la riera per una passera amb pilones de ciment, mor a l'edifici de l'antic Molí del Sobirà, on podem veure la sortida d'aigües del molí i, per la part de darrere, la bassa d'aigua que l'alimentava. La pista es converteix en sender entre el bosc, que ens du al Gorg Verd, també represat, i que era l'entrada d'aigües del rec que alimentava la bassa del Molí del Sobirà que hem acabat de veure. Creuem de nou el torrent a gual fins a la propera masia del Molí de Campalans, sota el càmping del mateix nom, i a tocar arribem al Gorg de l'Enclusa, amb una presa que era la que subministrava aigua al Molí de Campalans. Creuem un parell de vegades més el torrent a gual i arribem al Gorg del Tell, aquest completament natural, amb un salt al damunt que es despenja per sobre de les pedres del llit del torrent. I poc més enllà, havent-lo traspassat de nou, arribem al Gorg de la Dama, aquest força gros. Aquí comencem a trobar exemplars de faig, creuem de nou la riera i arribem al Gorg del Roure i, poc més enllà, al Gorg Petit. Tots aquests darrers sobre el llit pedregós del torrent amb salts a les capçaleres. Ens posem en un tram d'obaga on hi ha la fageda dels Desitjos, passem una mina, que és la Font de les Mosquetes, i de seguida arribem al darrer dels gorgs, és el Gorg dels Desitjos. A tocar ja tenim el trencall per on abandonem el Mar d'en Sol i també el municipi de Borredà, la comarca del Berguedà i la província de Barcelona per entrar a les Llosses, al Ripollès i a Girona. Ens enfilem fort un petit tros pel camí del Rec de les Nou Fonts que poc enllà s'aplana i creua per una pista l'esplèndida fageda de la Baga del Molló. Fins que, quan en sortim, anem a passar per la masia de Sobirats, des d'on tenim una vista magnífica de la fageda que hem traspassat, i la mateixa pista ens acaba de remuntar fins a la Collada de Sobirats, és l'alçada màxima de l'excursió d'avui. Per l'altre cantó, baixem el rodal dels Casons, on hi ha Cal Bernat, i aquí fem una anada i tornada d'un parell de quilòmetres que, per la collada de Cal Jaume, ens acosta a Palmerola. És un turó on hi ha una masia força gran, amb un pou al costat, l'ermita de Sant Vicenç i també el castell de Palmerola. Era una antiga casa forta, esmentada ja el 1227, reedificada el 1437, després de ser enrunat quasi del tot, i restaurat en estil neomedieval el 1973. Actualment, i llestimosament, però, tots els edificis han estat vandalitzats, cosa que no priva, però, de tenir unes bones vistes cap als rasos de Tubau, al nord, i cap a la serra de Picancel, a sud-oest. D'aquí, de Palmerola, tornem per la collada de Cal Jaume fins a Cal Bernat i continuem davallant per la mateixa pista, passant per d'altres petites i no tan petites cases de pagès que conformen el rodal dels Casons. Per la Baga del Castell anem baixant el torrent dels Casons fins a arribar a la Massaneta, masia i granja ramadera, i poc enllà a la Massana, a tocar ja de la carretera de les Lloses. El que fem és seguim aquesta carretera uns 600 metres fins al Coll de Borredà. Aquí la deixem per passar al costat del coll, una altra gran masia i explotació ramadera. Passem també a vora la gran bassa de Camadoca i per entre camps de sembrat i trams de bosc arribem al Sobirà. És un grandiós casalici, just al punt on deixem la pista, passem per una petita bassa i per la carena del Sobirà, per dintre d'una roureda preciosa, baixem a retrobar de nou el Mar d'en Sol. Ara l'agafem aigua savall, anem a traspassar el petit barri de la Torre, creuem la carretera de les Lloses i per un senderó acabem de baixar fins al gran i preciós Gorg dels Sales. Una magnífica despedida abans de pujar de nou a entrar a Borredà.
1: I després d'aquesta minuciosa descripció de la ruta, toca fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 18,3 quilòmetres.
2: Déu-n'hi-do.
1: Desnivell.
3: 480 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi ben bé unes 6 horetes per tota aquesta super quantitat de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Posem-hi un 2 sobre 5. No té més dificultat que el desnivell i la distància.
1: Wikiloc.
3: Doncs trobareu a Wikiloc la proposta d'aquesta excursió amb el nom Borredà, Salts i Gorgs del riu Mar d'en Sol, Fageda del Molló, Castell de Palmerola, Coll de Borredà, Gorg del Salt, d'un dels usuaris més coneguts de Wikiloc, que es diu Arill.
1: Doncs nosaltres, Xavi, tanquem la temporada, hem donat tot un curs sencer de possibilitats i de rutes i de sortides, ara toca gaudir-les aquest estiu i ens retrobem al setembre. Gràcies.
3: Salut i República.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
5: Hola, sóc Pedro i us explicaré un viatge que he fet recentment a Santorini.
1: Grècia és el mar. Un destí ideal per tothom a qui li apassionen les destinacions costaneres. No en va, té gairebé 14.000 quilòmetres de costa i és l'11è país del món amb més longitud de litoral. Té 7 arxipèlags que contenen 1.400 illes, de les quals tan sols 227 són habitades. Sí, ho reconeixem, és aclaparador, però no us preocupeu, centrarem el tret en Santorini, una de les més conegudes i apreciades. Un petit arxipèlag circular, d'origen volcànic i de tan sols 73 quilòmetres quadrats. Excel·lent epíleg de la temporada, els quaderns del viatger.
5: Vaig estar 2 dies, concretament a Santorini. Santorini forma part d'un petit arxipiélag que té una forma circular i està format per petites illes volcàniques. Santorini, diguéssim, és l'illa principal i té forma de mitja lluna. I està localitzat al sud del mar Egeu. És, en essència, el que queda d'una enorme explosió volcànica que va succeir fa més de 3.500 anys. I per aquest motiu es considera Santorini una joia de les illes Cíclades perquè és absolutament diferent a totes les altres i a qualsevol de les que formen part del mar Egeu. Fira és la capital de Santorini i es troba a la zona més oest de la illa i està ubicada a 260 metres sobre el nivell del mar. El poble està mirant a la caldera del volcà, que és la part central on hi havia el volcà que pues, està enfonsat. Són típiques de fira les cases que estan encalades així en blanc i moltes que estan excavades dins de les roques volcàniques. No és molt gran. Està formada per molts carrerons i comerços també encalats en blanc, però és una ciutat bastant petita. Oia és potser el lloc més desitjat de l'illa de Santorini, fonamentalment per la fama que tenen les seves postes de sol, que són conegudes arreu. Jo vaig viure això. A l'hora de la posta de sol, tota la població i tots els turistes busquen un lloc per veure-la. I és una sensació així com bastant emocionant. Hi ha moltes terrasses i per prendre pues, una copa de vi o un cafè mentre la veus, però tampoc cal anar a un restaurant, sinó que et pots posar en qualsevol carrer que dona al mar i et dona la possibilitat de veure la posta de sol i la pots admirar tranquil·lament. Oia és més coneguda per les postes de sol, tot i que Fira, que és la capital, també les pots veure. El caràcter religiós de Grècia ha influït molt en aquestes petites capelles que tenen la cúpula exterior blava i que adornen molt tota l'illa de Santorini, i concretament Oia és potser el lloc on aquesta cúpula, la típica foto que es veu de Santorini, és una cúpula d'una església que està concretament a Oia. Santorini no és el destí més oportú per la gent que vagi buscant platges, però platges n'hi ha, i concretament nosaltres vam anar a un parell i voldria fer menció especial d'una d'elles que està a prop d'Akrotiri, que és la platja vermella. La platja vermella és una platja que és tota de roca volcànica vermella. I realment, quan arribes, la visió és espectacular perquè és un penya-segat, tampoc molt gran, però considerable, amb tot un munt de roques caigudes sobre el mar que configuren la platja, i a sorra, et pots estirar amb la tovallola, però clar, el contrast del vermell amb el blau del cel i el mar és bastant espectacular. La gastronomia és la típica grega, l'amanida grega, que és ben coneguda, porta la feta, que és el formatge estrella d'aquesta amanida, olives, pebrot i tomàquet, fonamentalment. A part de l'amanida grega, per exemple, ells fan molt les verdures amb molta espècie, carns i peixos també variats, la carn de porc, fonamentalment, i també una cosa que és molt coneguda, que és la moussaka. La moussaka és una espècie de lasanya, amb una mica també de bechamel, però que fonamentalment està feta amb albergínia. I realment la recomano perquè està boníssima. Crec que l'imprescindible és perdre's pels carrers tant d'Oia com de Fira, passejar, perquè cada racó doncs, pot ser una postal. A la gent que li agradi la fotografia pot tenir un problema perquè cada instant vols fer una fotografia perquè canvia la llum, veus un racó diferent i sempre està el mar, el blau del cel, el blanc de les cases, i aquest contrast és molt llaminer a l'hora de fer fotografies. I sí que evidentment recomano que qui vagi ha d'anar amb la càmera a full. Crec que Santorini la defineixen més els colors, que serien el blau, el blanc i també els ataronjats de les postes de sol. Si Santorini l'hagués de definir amb una sola paraula, em costaria, i per tant no utilitzaré una sola paraula, la definiria com un autèntic balcó al mar, donat a l'explicació que t'he fet abans de que tant Oia com Fira són pobles que estan literalment colgats dels penya-segats de Santorini. Llavors, es parla moltes vegades de poblacions que són balcons al mar, un balcó al mar, però potser el balcó al mar que més autèntic he visitat ha sigut la illa de Santorini, i així la definiria, com un balcó autèntic al mar.

Punt i final, aquí acaba la nostra ruta, un camí que hem construït entre l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de tots vosaltres, edició i presentació, Jaume Monés. Nosaltres ens prenem un petit parèntesi, però seguirem treballant per oferir-vos més continguts que ens ajudin a conèixer i, per tant, estimar casa nostra i la resta del món. Mentrestant, escolteu-nos quan vulgueu a la xarxa més.cat i a les emissores sindicades. Salut, bon estiu i molt bona ruta.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més que pretén fer morir de solitud al sofà de casa tots els caps de setmana. Per fer-ho possible, us proposem en cada programa tres continguts relacionats amb l'excursionisme, el senderisme i els viatges. Els tres continguts del dia d'avui són aquests que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Des de l'any 2003, l'Associació Catalana de Lleure Formatiu, coneguda com Escalfor, és propietària i gestiona l'espai de les Salines de Vilanova de la Sal, a la Noguera. En poc més de mitja hectàrea, els voluntaris de l'entitat divulguen a grups escolars i a públic en general com, des de fa milers d'anys, s'extreu sal d'aquest indret proper al Montsec. El president d'Escalfor, Miquel Marcelino, serà qui ho explicarà en breus moments. De ponent cap a llevant, la ruta senderista de la setmana ens porta fins al màgic Cap de Creus. Amb el Xavi Tió proposem una ruta amb vistes increïbles de mar i muntanya, des del poble de Palau-Saverdera fins al castell de Saverdera, passant per Sant Pere de Rodes i l'antic poble de la Santa Creu. I a l'Espai de Viatges, tercer capítol en què la Cristina Duró ens parla d'Hamburg. Avui, amb alguns indrets pendents i extensió a la històrica i monumental ciutat veïna i hanseàtica de Lübeck. Continguts presentats, ens posem en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Hi ha pobles el nom dels quals ja és tota una declaració d'intencions. És el cas del que avui visitem, un nucli de la Noguera assentat sobre una contrada plana, una mica aturonada, que només trenquen a llevant les cingleres vermelloses del Montroig, una talaia de l'aigua barreig entre el riu Segre i la Noguera Pallaresa. De sembla incògnita, aquest poble de nom revelador és Vilanova de la Sal, un dels nuclis del municipi de les Avellanes i Santa Linya. Vilanova es diu així perquè no massa lluny de la població hi ha un aflorament salí amb molta història, del que avui se'n continua extraient la sal. Des de fa uns anys, l'Associació Catalana de Lleure Formatiu, abreviada com a Escalfor, va adquirir les salines per promoure'n un projecte divulgatiu a nivell escolar. Organitza, a dia d'avui, visites guiades sota concertació prèvia, tant a grups escolars com també a un públic familiar i adult. En Miquel Marcelino, president d'Escalfor, explica primer per què Vilanova de la Sal té aquests dipòsits del mineral i, tot i ser molt lluny del mar, a 90 quilòmetres, si tracem la línia recta més curta possible, es produeix aquest petit miracle.
1: Aquí tenim les restes de l'antic mar que hi havia, calculem fa 60-70 milions d'anys, i quan aquest mar s'evapora, en grans quantitats de sal queden dipositades al subsol. I bé, allà on hi ha un dipòsit de sal, pues amb l'acció de la pluja, fa que l'aigua de la pluja arribi en aquesta sal i quan aflora l'aigua amb fons, aflora salada. I llavors, bueno, pues, gràcies a aquest, diguéssim, diapir, és un diapir que hi ha aquí a Vilanova, que és un element geològic, salí, on hi ha sal, doncs tenim aquesta salina.
0: L'espai de les Salines és a un quilòmetre i mig del poble en direcció cap a l'estació de tren. Hi ha un pou d'on s'extreu l'aigua salada i unes basses de rentat i d'evaporació que corresponen a diversos moments històrics.
1: Tenim un pou, no ho tenim documentat, però calculem que és època romana aquest pou, que és un pou d'aigua salada. Llavors nosaltres treballem amb aigua salada. Traiem d'aquest pou l'aigua salada, la fiquem a les basses i quan s'evapora l'aigua ens queda la sal. Dintre de la instal·lació, que és molt petita, és mitja hectàrea, no és gaire gran, tenim diferents èpoques de construcció de les sabines. Llavors tenim unes sabines de llosa natural, que és de l'època medieval, tenim unes sabines de llosa de formigó, que és ja d'època molt moderna, del 1900, i llavors tenim l'actual salina, que és la que fem anar nosaltres que té la sal, que l'hem construït nosaltres el 2011.
0: Les salines de Vilanova són molt antigues. En Miquel explica que ja estan documentades l'any 1035, però molt abans ja es feien servir. No en va, la sal era una antiga moneda de pagament. I si no, us remetem a la vostra nòmina, que també es diu salari, no pas per casualitat.
1: Tenim indicis de que podria funcionar molt més abans, ja que a l'entorn hem trobat assentaments del bronze, entre 5 i 10.000 anys, i assentaments medievals, que segurament que eren les casetes dels guardes, perquè a l'època medieval les casetes aquestes de sabines estaven vigilades amb gent armada. Hi ha alguna notació de que podrien ser romanes, perquè el camí romà passa no res, passa a un quilòmetre d'aquí, i es calcula que el pou que hi ha fet podria ser la part més antiga d'època romana, I, a més, tenim l'única sínia d'estil romà que hi ha en tot Catalunya. Llavors, calculem que si hi ha una sínia d'estil romà, se suposa que podria arribar a ser d'època romana, aquestes salines.
0: Al segle XII, les salines ja funcionaven a ple rendiment. Van formar part de les terres que el comte Ermengol d'Urgell va donar als frares monestrencs per fer-hi un monestir. La sal es va anar extraient de les aigües profundes d'aquesta contrada situada entre el Montsec i la plana de Ponent fins aproximadament l'any 1835.
1: Quan hi ha la demortació del Mendizábal, hi ha un senyor, un vicealmirall d'Armada Espanyola, el senyor Don Manuel de la Pezuela, que en subhasta pública compre el territori dels monjos, tot el que és els terrenys i el convent. I ho compre per especular, i es va venent en terrenos, menys el monestir, que no se'l ven perquè la seva dona es queda viu d'allí i no vol que se'l vengui. I les salines, a partir de llavors, sembla que és del 38, passen a ser propietat d'una família del poble. Llavors, a partir d'aquí, passen per diverses famílies fins que arriba el 2004 que les comprem nosaltres.
0: I ara, Escalfor és qui cada any extreu l'aigua amb sal, la diposita sobre les basses i, per acció del sol, en provoca la seva evaporació, deixant a la vista el preuat mineral. Fan una producció petita d'entre 1.500 i 4.000 quilos que va a restaurants de la zona, a fires i a agrobotigues. Poca quantitat, tenint en compte que se n'havien extret entre 40 i 60.000 quilos l'any. Això sí, poca, però bona producció. Té unes característiques mineralògiques molt remarcables.
1: Aquestes sals que porten tants milions d'anys a la Terra s'han anat enriquint de tots els minerals que l'envolten, no? Nosaltres vam fer una analítica d'aquesta sal abans de quedar a la venda per poder tindre coneixement del que hi havia, i el que ens vam trobar és que és una sal que, lògicament, al ser una sal fòssil, doncs no és com la sal marina, és diferent de la sal marina, té uns altres minerals. No té iode, el iode no en té ni rastre, i en canvi el que sí que té és molt calci, molt magnesi, manganès, zinc, cobre, ferro, brom, porta molts minerals. Va fer una analítica sobre uns 30 minerals, però a partir de 8 o 9 minerals, la resta són elements traça.
0: El procés d'extracció de la sal s'explica en la visita guiada, que dura aproximadament una hora i quart, però ara en Miquel ens en fa una petita avançada.
1: Realment aquí, l'època que es treballa i la salina, ja saps que els pobles anem per Sants, era de Sant Joan a la Mercè. Ja no es treballa perquè costa molt de fer-se. Nosaltres, més o menys, tenim calculat que ficar aigua i recollir la sal és un període d'unes 48, 50 i pico d'hores. Però l'any passat, l'estiu passat, en 24 hores feien tota la funció ja. Tirem aigua a les 8 del matí i l'endemà recollíem la sal. O sigui, eren 24 hores de la calor que feia. Però, clar, aquí les salines arribàvem a 45 i 50 i graus de temperatura perquè el formigó de terra cremava i no podies anar descalç perquè et cremaves. Però normal són unes 48, 50 hores que tarda a fer-se tot el procés.
0: Protegida per una cabana que els 7 membres de junta d'Escalfor han recuperat darrerament dels efectes del temporal Glòria, la sínia de fusta d'època romana dona molt de valor a la visita. És apta tant a grups escolars com famílies i adults, però sempre, com ens diu en Miquel Marcelino, sota reserva prèvia.
1: Fem algun guiatge, molt de tant tant, quan hi ha possibilitat de fer-ho, i les salines. Pràcticament ens dediquem només amb això ara. Hem de trucar al nostre telèfon o enviar-nos un correu electrònic i ens quedem un dia i una hora per poder fer la visita. De mínim una persona, màxim 200. Que no hi ha problema. Sí, podem vindre amb canalla, podem vindre amb gos, podem vindre com vulguin. Ara sempre són concertades. Allà ens han fet un preu mínim que són 12 euros. Si ets una persona, pagues 12 euros. Si veniu dues persones, pagareu 12 euros. I si veniu tres persones, pagareu 12 euros. Però a partir de 4 persones ja són 4 euros cada un. Si són els grups més grans de 15, paguen 3 euros per persona. I si els grups són més grans de 30, paguen 2 euros i mig per persona.
0: I a més de les salines, es poden veure moltes coses més a l'entorn. Des d'Escalfor ens proposen fer un tomb pel paisatge colindant, endinsar-nos en zones de bosc on la vegetació palesa una transició entre el Mediterrani continental i l'Atlàntic. Es divulga també l'efecte del canvi climàtic. S'ensenyen els afloraments de calcàries laminars i els molts fòssils que hi ha a la zona. Una altra evidència que el mar de Tetis va arribar fins aquí. En Miquel Marcelino és un enamorat del seu paisatge i reivindica que hi ha moltes coses més a veure que l'arxiv famós Congost de Montrevei.
1: Tenim castells, tenim ermites romàniques, tenim de tot aquí. Tens llocs tan amagats com el poble de Doners, amb el castell sota les baumes. Tens espais com el balconet de Santa Linya. I el més bonic de Santa Linya, que m'encanta a mi, que és el poble de Montclús, on queden les restes d'un terratrèmol del 1373. I hi ha un paisatge increïble, unes agulles de pedra, algo fantàstic. Després, hi ha boscos relictuals aquí dels diners, hi ha una tartareu fantàstica a la Font de la Mora, un petit bosc petit, pot ser tirar 1.000 metres quadrats o que tingui més, no? Però hi ha una dotzena o una vintena dels diners mil·lenàries, fantàstiques, cobertes de molsa.
0: Per més informació, entreu a la www.escalfor.cat i aneu-hi. Amb permís dels metges, poseu una miqueta de sal a la vida.
2: Sendes.
0: Sovint diem que el nostre país és com un petit triangle, amb tres vèrtexs, i el vèrtex superior oriental l'encapçala l'Alt Empordà. I avui ens anem cap a aquesta comarca. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Avui anem a un dels extrems del país.
3: Just, avui ens anirem, com bé deies, cap a l'Alt Empordà per anar a visitar un castell en un lloc privilegiat que ens oferirà unes vistes excepcionals a 360 graus i també un monument imprescindible per conèixer una mica la història de Catalunya. Estem parlant del castell de Verdera i de Sant Pere de Rodes.
0: Anem a començar la ruta i em sembla que és pel poble de Palau-saverdera, oi?
3: Això mateix. Anem a començar a caminar a la part de dalt de Palau-saverdera, ja sigui el pàrquing del centre cívic, ja sigui el pàrquing de la Font de Dalt, amb dos al final del carrer Nou. Sortim del poble per aquest carrer i agafem un dels camins històrics, el de l'ermita de Sant Onofre. Trobem uns rètols indicadors de diferents itineraris i el nostre coincideix amb el GR92-0. El deixem aviat, però, perquè a l'ombra d'una gran alzina surera amb 8 branques anem a la dreta per anar a visitar un grup de dòlmens coneguts com de la Fontesia. Poques passes més enllà, tornem a anar a la dreta i seguim una carrerada molt ben conservada entre parets de pedra seca, on trobarem un pont amb volta de punta d'ametlla sobre el rec de Veta Negra. Anirem pujant suau, travessant antics marges abandonats i anirem trobant també successius indicadors. Primer, cap al conjunt d'un dolmen, dos paradolmens i un menhir, anomenat dels escalons d'en Poet, són del Neolític, tots força ben senyalitzats. No gaire més amunt dels d'en Poet trobem el dolmen de la Fontesia, també sense coberta, a la vora d'un gran pi, i d'aquí baixem una mica a creuar de nou el rec de Veta Negra en un racó frescal de alzines sureres i verdó, i al cap de poc recuperem el camí a Sant Onofre. Continuem pujant per un camí a trams encara empedrat i ens posem al rec de Sant Onofre, on sobreviuen un conjunt d'antics castanyers coneguts com els castanyers d'en Caló Mateu. Això de Caló és de Miquel, Miqueló, Caló. Trobem un tram dret però agraït per la frondositat dels castanyers, i quan aquests s'acaben, en unes poques ziga-zagues arribem a l'ermita de Sant Onofre. Molt ben conservada, amb una font al costat, està situada sobre un replà a mitja alçada de la serra i encinglarada per migdia. Magnífic balcó de tota la plana empordanesa i de totes les serres que l'envolten. Cap a sud tenim sota nostra l'abadia de Roses, per darrere el Montgrí i amb vistes fins a les Gavarres, i cap a sud-oest veiem el Montseny, Roca Corba, més properes les Guilleries, el Puig de Cabra, amb el far destacat, veiem els Cingles de Cabrera, el Puig de Calm, i cap a ponent la Mare de Déu del Món, el Bassegoda, el Comanegre i fins al Taga. I també fronterer amb França veiem el Massís de les Salines amb el Canigó per darrere. Sortim de Sant Onofre per una pista planera que flanqueja tota la serra i que en poca estona ens mena al Mas Ventós. El deixem de costat perquè el visitarem a la tornada i girem cap a llevant pel camí del Coll del Mosquit, que reprèn la pujada. Deixem un trosset al camí per anar a veure el menhir de Santa Helena, caigut, i enllacem de nou amb el camí del Coll del Mosquit a l'alçada d'una petita cabana de pedra seca. Poc més enllà assolim la carena just sobre Sant Pere de Rodes i veiem també, ja per primera vegada, el castell de Verdera. Al cap de res arribem al Coll del Mosquit, baixem a l'altra banda fins al camí que puja des de Sant Pere de Rodes i acabem de remuntar fins al castell. És un gran recinte murallat, encinglarat per ponent, i al capdamunt del turó hi ha les restes de l'església de Sant Salvador i de la Torre de l'Homenatge, tot de la primera etapa del castell, entre el segle IX i finals del XIII, inicialment comtal, dels comtes d'Empúries, i després monacal. i cap a nord en queda separada una torre triangular, vigilant l'entrada del castell. Tot constitueix una talaia amb vistes espaterrants a 360 graus que completen les de Sant Onofre, sobretot cap a nord. Veiem sobre el Port de la Selva, Llançà, Colera, amb la Serra de l'Albera al darrere i un tros també de la plana del Rosselló. I cap a llevant veiem tot la península del Cap de Creus i ben bé sota nostra el poblet de la Selva de Mar. Aprofitem que ja hem fet tota l'alçada per anar en un tres i no res al proper cimet de la Creu de les Palomeres, que ens ofereix una vista de conjunt del castell. Retornem al cim principal, passem a veure la cisterna, fora muralles, i acabem de baixar fins a l'imponent conjunt restaurat de Sant Pere de Rodes, una autèntica joia del romànic, i d'aquí, pel camí pavimentat d'accés a Sant Pere, arribem al poblat de la Santa Creu, una vila closa medieval enrunada, que només conserva dempeus l'església de Santa Helena del segle XI. Aquí agafem un camí paral·lel a la carretera que ens retorna al Mas Ventós, també enrunat, i amb un mirador sobre la plana empordanesa, d'on arrenca el camí a Palau. És un antic camí de bon fer que ens baixa entre Sureres fins al dolmen de la muntanya d'en Caselles i, poc més enllà, entra de nou a Palau Saverdera, on tenim el cotxe.
0: Una extraordinària ruta i una petita recomanació, Xavi, també, encara que la fem en aquest sentit, quan arribem a Santa Helena, pugem a la part més alta de Santa Helena, a sobre del poblat, per tenir una vista de tot el poblat, l'església i tot el fons de Cap de Creus, o la part nord del Cap de Creus, la Costa Brava més salvatge, perquè és realment espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12,2 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 675 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 6 horetes per contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat.
3: Posem-hi un 2 sobre 5, no té cap dificultat especial més que el desnivell.
0: Wikiloc.
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sant Pere de Rodes, d'un usuari ja força conegut que es diu Toni Planes.
0: Molt bé, doncs Xavi, ens retrobem en el proper programa.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
0: Seguim fent un tomb per la segona ciutat del país en número d'habitants. Us hem descrit fins ara espais emblemàtics com la Filarmònica d'Elba, el Port Nou, la Gran Via Ripebaum, que connecta els barris de la ciutat, i el populós i alternatiu Sant Pauli. Encara resten indrets interessants per recórrer. Fem una mica de guia pel viatger i us proposarem un petit bonus track, la visita a la hanseàtica ciutat de Lübeck, la segona més important del comtat de Schleswig-Holstein. Una ciutat amb un nucli històric que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i on destaquen les construccions de maó d'estil gòtic bàltic. Tot això, des d'ara, als quaderns del viatger.
4: Ara parlarem de l'antiga zona del port. L'antiga zona del port està molt propera a Sant Pauli, de fet, està a dues estacions de metro, i és la zona en la qual s'ubiquen els antics molls i el que era l'antiga zona d'oficines del port. Llavors, aquesta zona ara s'ha reconvertit en una zona turística en la qual podem trobar bastants restaurants, botigues de souvenirs, també hi ha el Hard Rock Café, i des d'allà es pot anar caminant fins al Fish Market. El Fish Market és el mercat de peix i cada dia el munten de dilluns a diumenge. Llavors la gent no només va comprar peix, sinó que també, si vols, pot anar a dinar, a esmorzar. Crec que el tanquen a les dues. Des de la zona d'aquests molls, una bona opció és agafar un dels ferris, en concret és el ferri número 62, i no cal pagar un bitllet a part, ja que la tarifa integrada permet que tu, amb el teu bitllet senzill o amb el bitllet de dia de la ciutat, puguis viatjar al que seria la sortida de la ciutat si anem en direcció a la desembocadura del riu. De manera que en aquesta zona, una vegada passes dues parades amb el ferri, arribes al que a Hamburg consideren la platja d'Hamburg. Bàsicament és una zona residencial amb casetes, unes casetes molt mones, unes cases molt similars a les que trobem a Caldetes de la Platja, totes elles decorades amb moltíssimes flors, totes elles tenen jardí, i aquestes cases, que formen un paisatge molt idíl·lic, paradoxalment tenen com a vista el que ells consideren que és el port d'Hamburg, amb les seves grues i amb un dels grans vaixells que arrossega contenidors que van entrant cap a la ciutat. Lübeck és una ciutat que per la gent d'Hamburg és una ciutat considerada com a molt turística. És com si nosaltres des de Barcelona anéssim a passar el dia a Sitges, tant pel que fa a tipologia de ciutat com per la zona que trigues en desplaçar-te. En aquest cas, nosaltres vam anar en un tren de Rodalies, el trajecte és d'aproximadament uns 40 minuts i des de l'estació al centre de Lübeck tens uns 8-9 minuts caminant. Lübeck, tal com us he dit, és una ciutat no gaire gran, turística, i té un centre antic que és prou interessant i que es pot visitar relativament ràpid en un únic dia. D'aquest centre, potser el més interessant o la part més destacada és la Marketstrasse, que és la plaça del mercat. Justament el dia que vam anar hi havia un mercat en el qual podies comprar des de verdures fins a roba. Potser ens va privar de veure l'arquitectura de la plaça pròpiament, però li donava molta vida. I són interessants de visitar tots els edificis que envolten aquest nucli antic, que és com una mena de mini barri gòtic a la zona de Lübeck. La zona que està en paral·lel al canal, hi ha la típica postal de Lübeck, que són totes les casetes d'estil neerlandès, de maó, de color marró, i crec que és una passejada única que les persones que portin dies per poder visitar podrien fer amb facilitat, i crec que és un moment de relax per la ciutat. Quant a la gastronomia, dic que com a la resta d'Alemanya pots dinar o sopar plats típics d'Alemanya, com per exemple el Flammkuchen, que és com una mena de pizza alemanya amb una massa superfineta que no hi posen tomàquet i acostuma a estar cuinada amb una mena d'espec típic alemany. I també una de les altres coses que vam degustar i que no va faltar va ser l'Schnitzel, que és una mena de milanesa, de, pot ser o bé de pit de pollastre o pot ser de vedella, arrebossada amb una guarnició de patates al forn. La cervesa és l'element principal, però vaig descobrir una beguda que no havia tastat en ma vida i que quan em van explicar què era em va sobtar molt. Els alemanys veuen una beguda amb gas que es diu Spezi. Quan el tastes o quan el serveixen, penses, bueno, és una beguda de color marronós, no sé què és, vaig a veure mena. Quan preguntes què és, et diuen clarament. L'Spezi és una barreja de Coca-Cola amb Fanta de taronja. I és una beguda supertípica que prenen els alemanys. Quant a la mobilitat de la ciutat, Hamburg, igual que la resta de ciutats d'Alemanya, es pot anar amb l'S-Bahn o amb l'U-Bahn, és a dir, amb el que podríem considerar per nosaltres el metro o els trens de Rodalies, funcionen fantàsticament bé, però tenen un inconvenient. I està posat de manifest pels mateixos ciutadans, i és el següent. És molt difícil treure els bitllets, perquè els menús de les màquines escanadores de bitllets són molt difícils d'entendre quant a la modalitat de bitllet que necessites. Per tant, si en algun moment teniu pensat en Hamburg, jo us recomano que traieu el bitllet diari, que ara mateix està tarificat en 780 euros. Si li hagués de posar un color a Hamburg, seria claríssimament el blau cel, possiblement perquè hi vam anar en uns dies de primavera preciosos. Tal com us he dit, és una ciutat superoberta. Hi havia un cel preciós, clar, sense ni un núvol, amb un sol lluent. Per tant, claríssimament per mi seria el blau del cel. Si us hagués de dir una olor, seria l'olor del peix del Fish Market. A tot arreu pots comprar entrepans de peix, que són molt característics d'aquesta zona, i la veritat és que a la zona portuària se sent aquella olor. Un so potser seria el del xivarri dels carrers de Sant Pauli, de l'agitació, de la gent entrant i sortint dels bars, de la gent passant-s'ho bé.
0: Doncs marxem. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies per escoltar-nos. Penseu que el Sendes el fem gairebé de forma artesanal, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Tornem en una setmana i mentrestant escolteu-nos quan vulgueu al podcast de la xarxa Més o bé al web d'alguna de les 35 emissores sindicades on ens podeu escoltar. Fins molt aviat. Adéu-siau, gràcies i molt bona ruta.

0: Molt bona tarda a tothom. Perdoneu aquest petit incís que m'acaben de dir una cosa i l'he hagut de contestar. I comencem aquest programa, oi, Joan?
1: Sí, estem aquí aquesta tarda també, de juliol, un extra de juliol que encara continua. Estem amb Mario també. Hola, Mario, bona tarda.
2: Molt bona tarda. I aquí encantat d'estar amb vosaltres.
1: I molt especialment José Manuel Vara, que està també amb nosaltres. Hola, sí. José Manuel, què tal?
3: Pues buenas tardes y muchas gracias. Aquí estamos con este calor bonito, pero aquí se está muy bien.
0: Aquí dins està bé, sí, és veritat. I a fora, bueno, avui s'aguanta més bé i demà també es veu. Molt bé, doncs, bueno, tens un altre llibre. Me l'ensenyes així? ¿Es a Freud, qué?
3: No, que bueno, es una estética. Bueno, el libro se llama Emocionalmente Divergente.
0: Sí.
3: Y la portada es una estética surrealista, sí, tipo Dalí. Bueno, esto lo hace la famosa IA, que es muy criticada últimamente, sí, y con sentido.
0: Dalí Buñuel, potser.
3: Mira, el tema de Buñuel es recurrente.
0: Es otro tema,
3: A mí me encanta. Perro andaluz, vamos, podríamos hablar un poquito.
0: Sí, sí.
3: Y nada, y este libro. La novedad, que aparte que está escrito en colaboración con la terapeuta Nerea Sánchez, una terapeuta freudiana, a ver, freudiana,
0: sí,
3: pura. Y bueno, y un día surgió la idea de...

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.

0: però com ho llame, cridar el sol de vila, i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
1: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa Cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
2: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
2: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica, doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells desconeixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
1: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
2: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
2: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
1: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny. Coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar. No estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
3: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
4: A casa dels padrins?
3: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
4: Los que viure, sí.
3: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a casa de Moreu tenien una persona ingressada.
4: I qui ho va dir, això?
3: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
4: El capellà del poble en una mica de dretes.
3: I va tindre que fugir per les muntanyes.

0: senyor que, la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
2: Què va comportar? Que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
1: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
2: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar. Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en orris. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident, el paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse. El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
3: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien un res, no?, feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no?, o pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la Generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la Generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de casa Moreu, reneboda de la Generosa, en parla.
4: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna, i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin, perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
1: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la Generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la Generosa.
0: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia Generosa que se va casar a l'Os. Diu, feia una cosa que el nen, i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la Generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
2: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
1: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
2: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars, doncs, que estaven també amb aquest grup de gent, i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut, apreta a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
1: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
5: Li disparen, el fereixen la cara, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
0: De camp, en una masia, com en una masia.
5: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
0: És metge.
5: És metge.
0: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
1: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
6: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament hi ha persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis que ocupen la meitat nord i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3, i el periodista Ricard Belis investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones, doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau, perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya es rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant, doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, perquè no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar, i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven, et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li deien Generosa allí, li deien Graciesa o així, no li deien, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien, i la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
4: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí. perquè si no, ves mort. No s'aguantava sí. dreta.
7: No s'aguantava.
4: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98, i llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades, el silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat, però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva, vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Farré, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
8: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir. Però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades, i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
9: Nom:
10: Generosa Cortina Roig.
9: Data:
10: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
10: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Gerada.
2: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
3: Ja estem aquí, un programa més del Xerada. Benvinguts, Jaume, com estàs?
4: Mira, jo encantat de la vida, perquè avui avui he descobert una cosa. L'altre dia, no sé qui m'ho va dir, diu, tu escoltes música? Diu, no gaire.
3: Home, els divendres sí, que posem sí, alguna cançó.
4: Sí, perquè el divendres sí, però no gaire, no sóc un gran aficionat. I em va dir, doncs la música és poesia, ah, i el que caldria és que en lloc de llegir novel·les, llegissis poesia també, ah, perquè això et portaria en un món diferent. I llavors vaig arribar amb una conclusió. Quina pel·lícula puc triar jo? Doncs dues, no?
3: Sí. Eh?
4: I una d'elles és Les coses del querer.
3: Home, un clàssic.
5: Oh, són les coses del querer, són les coses de la vida.
3: Bueno, no hem presentat, que estem aquí el Joan i el Matías. Clar, també.
5: No, sí. No es presenten ni res, ja passa, passa ja, nosaltres, Matías.
3: Ja està,
5: passa.
3: Ja passa.
4: Estan contents, eh?
5: Són les coses del querer. Olé.
4: Bueno, Les coses del querer és una pel·lícula de Jaume Chavalry que va dirigir just a... a veure quin any era això? Doncs ara no ho veig. 1989, sí. L'Àngel de Andrés, Manuel Bandera i l'Àngela Molina són tres persones que s'estimen d'una manera molt diferent, però que al cap i a la fi s'estimen i molt, no? I llavors això no tenia molta solvència o molta acceptació en l'època que s'estava elaborant el franquisme. Dic elaborant perquè la guerra encara no s'havia acabat i ells estaven allà cantant doncs, tot el que representa doncs, una poètica de la protesta, eh? I que, bueno, que de fet ho aclareixen.

0: prop de Sant Ramon, que hi ha, bueno, hi ha una cançó extraordinària. Bueno, doncs a veure, les coses del querer, penso que és una manifestació poètica realment brillant sobre el que és la disconformitat que existia amb el Jaume Chavarri en l'any 89 i que ja va començar doncs, a exposar-se de diferents maneres doncs, en el cinema en general. I la veritat és que bueno, a mi sempre m'ha entusiasmat, m'ha agradat, i em sembla que les seves cançons són tan poètiques que les escoltareu amb molt de goig, exactament igual que l'altra. L'altra també trobo que, perquè La Ciutat Cremada és una pel·lícula que la va realitzar l'Antoni Ribas, i l'Antoni Ribas va ser un cineasta que va fer com una exhibició afegida el que representava fer una pel·lícula, perquè la va fer la pel·lícula, però a més es va exposar allà a la plaça Sant Jaume. Tu no, potser no te'n recordes d'això. Doncs allà va plantejar, o sigui, va promocionar la seva pel·lícula, no? I aquesta promoció de la seva pel·lícula va ser d'uns quants dies, que anava de tal hora a tal altra, i que tothom anés a preguntar-li i per què no s'estrena i per què no la d'allòs, no? I llavors al final la va estrenar i va quedar com... Jo penso que té raó doncs un dels crítics que he llegit durant aquest temps, que de fet és la primera pel·lícula catalana amb ganes d'explicar la nostra història, i déu-n'hi-do la història que explica, perquè no és només des de la Guerra Civil, sinó que ja ho planteja des del principi del gangsterisme i tot, que aquí també va existir, i llavors doncs tota aquesta dificultat doncs l'Antoni Ribas la va trobar. Evidentment, com, sí, ho has comprovat si era d'aquí Sant Boi?
1: Sí, està confirmat, no he dit l'església, però és l'ermita de Sant Ramon.
0: Vale, l'ermita de Sant Ramon. Sí, hi ha una seqüència que bueno, vull dir, hi ha persones que si les distreus, que això és el que passa a la pel·lícula, vull dir, a la millor se n'obliden del que han de fer, i això és el que fa precisament l'Àngela Molina doncs amb el senyor revolucionari que tenia per allà, el senyor que representa, que és com el senyor Esteve, que l'únic que vol és el seu negoci i tal, i bueno, parla de la nostra història, i tant que sí.
1: I la música, a més, està interpretada per un gran músic català, que és Manuel Valls,
0: sí.
1: Que fins i tot va fer jo el primer llibre així de música clàssica que vaig comprar va ser d'ell, que era un diccionari de definicions de música, i era d'ell, i també la Coral Sant Jordi, que també té molt d'importància amb Sant Boi, per aquell 11 de setembre, el Segadors, que és una de les cançons que també sortirà en...
0: L'11 de setembre, primer que es va celebrar, hi era aquell dia, sí, em va agradar molt. Val, doncs, aquestes són les dues pel·lícules, poètica, revolucionària, potser, o com a mínim de protesta.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Pues aquí ja estem, aquí com tots els divendres, amb la bona música que, bueno, que tenim, i sempre ens agrada molt tenir els músics aquí presents. Sí, sí, ens canten ja i toquen, bueno, ja és una meravella. El que passa que amb aquests companys i músics que tenim avui és més difícil fer un directe, però estarem atents perquè parlarem del seu concert i del seu disc que bueno, que està ahí ja. Així que benvinguts amb la Mireia i amb el Josep, membres d'aquesta banda que bueno, que ens agrada i que bueno, que anirem desglossando totes aquestes cançons i que són soulmates. Lo he dicho bien, ¿no?
1: Sí, ho has dit perfecte.
0: Sí, perquè però podria ser soulmates.
2: Sí, ens han dit de tot.
1: Moltes vegades soulmates.
0: Però no, sí, jo crec que era més correcte lo de soulmates.
2: Gràcies.
0: I esas almas bessones que crec que bueno, està claríssim com sou. I ara parlarem de per què aquest disc, per què aquest concert, i bueno, anirem descobrint algunes de les cançons i els seus missatges, si us sembla.
1: Molt bé, perfecte.
0: I comencem amb una cançó que es diu Sempre Endavant, que és una de les cançons, jo m'he posat aquí, que és una declaració de principis, no? Es pot dir, és un poc una mica... Eso.
1: És positivisme.
0: Bueno, però això és un trec vostre, sí. del
1: sí, sí, de les ho hem
0: cançons,
1: intentat,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, el que intentem sempre és que les nostres cançons tinguin un missatge i que, bueno, donem una energia al públic. És el que es portem fent des del quart disc i el cinquè disc, no? Intentant això, que la gent... els missatges sempre els hem tingut, però el tema de l'energia ens és molt present des del quart àlbum, i volíem això, amb Sempre Endavant, és un tema de tira endavant, esforça't, lluita pel que vols i sigues el teu propi far, la teva pròpia llum a l'horitzó.
0: Pues anem a començar.
2: Que poètic, Josep.
0: No, ha quedat xulíssim. Pues anem a...

0: Bueno, ellos són els Soulmates amb aquest nou treball discogràfic, el cinquè, és un disc recopilatori. Nosaltres avui proposarem la part en català, algunes són versions i altres són cançons noves. Explica'ns una mica per què després de tants anys en el món de la música, ja porteu quasi 15, no?
1: Portem des del 2012. O sigui, que déu-n'hi-do ja.
0: Sí.
2: Tot sempre fent-ho en anglès fins ara.
1: Fins ara.
0: Exacte.
2: Fins
0: no,
2: ara.
0: Sí. Què ha passat? Què ha passat? Pues sí, però passat. Havíeu fet alguna cosa
1: sí,
0: en català?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En castellà també.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres sempre ens agrada dir que l'idioma és un so més de l'instrument. Al igual que li fiques una distorsió a la guitarra i sona d'una manera, doncs l'idioma també és algo així. Per sort, coneixem i dominem una miqueta pues, els tres idiomes, català, castellà i anglès, i ens és molt més còmode amb anglès, que no passa en el català, que és la nostra llengua materna.
2: Sí, les nostres influències són escoltar però, clar, sempre música en anglès,
1: exacte,
2: no?
1: I amb aquest àlbum ha sigut per diversos factors. El primer de tot, el públic. El públic ens deia moltes vegades, ostres, Josep, Mireia, a veure si fa algun tema en català, que quan
2: que
1: fa
2: així
1: una cançó...
2: Així entendrem les lletres.
1: Entendrem les lletres, les podrem cantar i tal. Després, l'any passat vam tenir molta sort, vam participar en un programa a la xarxa de televisions locals, a López Fest. Vam quedar finalistes, vam arribar a la final finalíssima i, bueno, i allà ens vam proposar, ostres, feu alguna cosa més en català. I després
2: vam
1: estar nominats als Premis Under Rock del 2025 i també ens van dir, ostres, per què no feu alguna cosa? Vam estar nominats al millor àlbum de música no catalana, juntament amb Estopa, amb Batgial i coses d'aquestes, nosaltres allà, saps?
2: Que
1: nosaltres
2: diem,
1: què collons, què tassos fem nosaltres allà, saps? I bueno, aquests factors jo crec que són els que van... els que ens van fer decidir pues, fer un àlbum recopilatori. I com la creativitat nostra pues, no para, vam dir, bueno, àlbum recopilatori però fem algun tema nou.
0: Ara anirem escoltant diferents temes. Jo crec que no sé si creieu que la clau del vostre èxit són estos solos tan profundos de guitarra del Josep, aquesta veu magnífica que té la Mireia, que podia cantar qualsevol gènere, segurament que ho fa, i després aquests himnes, no? Aquests sonen a himnes, moltes de les cançons, els estribis, les
1: tornades,
0: no?
2: De fet, bueno, una solos, de les coses...
1: Jo he d'aclarar això. Els solos no són meus, són del Biel González. No, més que res, a veure, la instrumentació, tot això, els arranjaments i demés, és cosa meva. Jo toco les guitarres, lògicament, teclats, però els grans solos, haig de dir que són del Biel, jo faig algun dels solos, però els grans solos són el Biel González, que és un crac.
2: I, de fet, amb aquest àlbum hem tingut l'honor, no?, de que la nostra banda ha participat, perquè normalment sempre ho gravava tot el Josep, i no, per aquest cinquè àlbum, el nostre bateria ha tocat, el nostre baixista ha tocat, el nostre guitarrista, el Biel, ha tocat, el bateria l'Eric, que si no el dic,
1: sí.
2: I el baixista l'Òscar, a part d'un munt de col·laboradors.
0: No, tinc aquí apuntats alguns. Mireu, el de Sempre Endavant era Marc Andorell,
1: ara
0: està tu Cunyan, Jordi Ninos, Misty M, Guillem Martí, Fredic, per aquí algun més,
2: l'Arnau Morera,
0: Ian García.
1: Hem tingut també el gran Juanjo Covacho, baixista ex-baixista de Medina Zahara, el Jordi Portat, baixista de David Bisbal actual. I bueno, i més, o sigui,
2: la veritat que tenim la sort de
1: tenim
2: de conèixer
1: molt bons amics,
2: grans músics i
0: gran producció, hi ha una gran producció.
1: Ens ho hem currat molt.
0: La veritat és que sí, suena molt net i a més és en català i això, clar, i un referent en femení, perquè les grans bandes de rock que tenim són quasi totes masculines,
2: sí.
0: Però veus en femení, abans li comentava al Gerard, digo, et sorprendrà el grup perquè, clar, és una veu femenina, no estem acostumats que hi hagi dones rockeres amb veu, amb veus que es pot adaptar, com he dit abans, en gènere. Jo penso que això és un... o sigui, és algo important en el vostre grup, la veu.

0: femenina, no?
1: Sí, sí, crec que donem aquella diferència, no? Perquè, clar, pots escoltar grups de rock i és veritat que en català tot el que veus potser són veus masculines, no? I li donem, doncs, aquest punt. Aquest punt. I també una de les coses que sempre ens diuen, i enllaçant amb el que estaves dient abans, ens agrada molt quan la gent diu això sona soulmates, exacte, no? És a dir, crec que hem aconseguit, sobretot el Josep, amb la seva producció, amb els sons que posem, amb la manera de tocar, sempre que ho escolta algú diu, ui, això sona a vosaltres. I dic, molt bé, això és que alguna cosa estem fent bé.
0: Pues el gran temazo és Ànimes Bessones, que és com, sí, es diu el títol del vostre disc, que diu M'entens, no? És una aclaració, no? Sí, sí. Del nom, Ànimes Bessones.
2: Sí, bueno, l'àlbum va aparèixer per això, no? Com diem, bueno, nosaltres diem Soulmates, que la traducció és Ànimes Bessones, li donarem el títol això a l'àlbum, però vaig dir, no, i a més els hi direm a tots, ara ja m'entens, no? M'entens ara ja, si us plau, ara ja sé.
0: Ara està clar.
2: Sí, sí.
0: Pues jo crec que temazo, que l'he posat tantes vegades ja en, sí, casa fent coses amb lo que sé fer d'internet, que bueno, que ja... Per mi forma...
2: ara entenc la pujada de Spotify, que l'altre dia em deia, mira, Josep, que hem pujat a... sí, oyentes. Dic, ja està, el Paco, està claríssim.
0: Espero que sigui així. Anem a veure com sona aquest Ànimes Bessones.

0: Ja, a mi m'agradarà saber com quan estigueu estrenant aquesta cançó, precisament. Tinc apuntadet aquí el 7 de maig.
1: El 9 de maig,
0: dissabte.
2: A les 8 del vespre.
0: A Gavà, en la sala Maragall.
2: Espai Maragall.
0: Allà estarem. Allí, pues, estrenareu per primer cop alguna d'aquestes cançons?
2: Aquestes tres noves, segur. Bueno, i les versions, la versió que hem fet nova, sí, totes.
0: I a més amb algun dels invitats que han col·laborat també.
1: Hi haurà sorpreses.
0: Sí, més sorpreses.
2: Hombre! I sí, hi ha algunes que ja les hem dit per les xarxes, però algunes que ens les estem callant perquè volem que la gent flipi una mica.
0: Esteu treballant en un projecte molt maco, veig que teniu molta il·lusió, com graveu els vídeos, està tot en un paquet bastant interessant per vendre el vostre projecte en un món molt difícil de música, però crec que és un projecte amb bastant futur. De fet, si no estaríeu aquí, no en el programa,
2: sí,
0: en el món general, de la música, sí. Perquè, a veure, veig que és una cosa que teniu molt consolidada i això se nota.
2: Soulmates és un projecte que, ja et dic, portem des del 2012. Ho fem perquè ens agrada, perquè ens apassiona. No ho fem per diners, no ho fem per fama, ja, ni molt menys, clar. Perquè si fos així...
0: Teniu les vostres professions.
2: Exacte, tancaríem la barraca perquè no és gens rentable. Tenim la sort que ens ho fem tot nosaltres, que fem allò que ens agrada. No tenim a ningú que ens obligui a fer allò que no volem. I el que sempre hem intentat és passar-ho bé, disfrutar sobre l'escenari, que el públic disfruti, fer temes dels quals ens sentim orgullosos. I això és Soulmates, o sigui, és el que hem buscat sempre. Des de la meva banda, ara parlo per mi, no per la Mireia, jo sempre he pensat que la Mireia té una veu espectacular. Bueno. O sigui, que està... No diguis bueno, perquè no, t'ho dic molt en sèrio.
0: No,
2: la Mireia
0: no
2: té una... Exacte, ho pots dir tu i mira, ja no ho dic jo.
0: Exacte.
2: Jo sóc el fan número 1 de la Mireia. Jo, el fet de poder estar sobre l'escenari, sempre dic que sóc el fan número 1 i sóc el primer que rebo la seva veu. Després la rep la resta del públic, però jo estic més a prop. No?
0: Ah.
2: I és per mi... Jo treballo perquè la seva veu brilli més. A mi l'única cosa que em fa molta ràbia a vegades és, no busquem la fama, però sí que m'agradaria que la nostra música arribés a més gent, perquè pensem que tenim un producte que està força bé, ens el correm moltíssim, cuidem moltíssim també el directe.
1: Tots els detalls.
2: Per nosaltres també. Els detalls del directe és un show on ha d'haver-hi la música superimportant, que soni bé, que tingui un bon pes, però també és molt important
1: que sigui dinàmic,
2: que no sigui pesat, que hi hagi visual, les llums, els backgrounds, a l'espectacle que pugui fer, si fem pirotècnia, si fem, saps? Tot això per nosaltres és algo molt important.
0: Heu tocat aquí a Sant Boi?
2: A Sant Boi hem fet un acústic, però fa anys.
0: Bueno,
2: a veure si ens aconsegueixes una altra.
0: És el que anava a dir.
2: Exacte.
0: Autoritats de l'Ajuntament.
1: Una festa major, home.
2: Exacte, sí.
0: No, festa major, l'Altaveu.
2: Exacte.
0: La Puríssima. Tenim alguns jocs així, alguna coseta. No tenim grans teatres, però sí que, bueno, podem donar veu a aquests grups i músics de proximitat, que dic jo.
2: Jo els invito que mirin el nostre canal de YouTube, on poden veure els nostres directes, perquè els pengem. I poden veure què és el que fem en directe. A mi em fa més il·lusió ensenyar un directe i dir, mira, això és el que som, això és el que oferim. Si us agrada, ojalà. Si no us agrada, doncs és el que som. No podem fer més, saps? Aquest és el nostre nivell. No?
1: I si no, també poden venir el dia 9.
2: Exacte,
1: si
2: i maig, autoritats també. De Sant Boi. Us invitem el dia 9 de maig, aquí al poble veí, a veure Soulmates en directe a l'Espai Maragall.
0: A escoltar cançons com aquesta. Res no importa.

0: Un altre factor que hem de parlar de Soulmates és un altre dels punts forts, a part de lo que hem dit de los solos, de la producció, de la veu, d'aquest so tan, bueno, no, anava a dir dolça, no és dolça, però que entra bastant forta, que es converteix com en cançons himnes, que a mi em recorden pues, molt a la música d'una part dels 80 que vaig viure. Hi ha un tema que són les lletres. Uh-huh. He vist que hi ha un denominador comú, bàsicament, que és l'optimisme, l'esperança, el bon rotllo. Doneu missatges que, bueno, i al millor hi ha alguna cosa crítica i reivindicativa, és veritat, que uh-huh. en algun dels temes, però hi ha algo en positivo, sempre.
1: Sí, sempre.
2: S'intenta buscar sempre el moment crític del rock, perquè jo penso que la música en general hauria de ser crítica. Sí, els músics no ens haurien de quedar mai de braços creuats, i menys els rockeros. Aleshores, sempre pues, aquesta mateixa, no? La que estem escoltant, no? Res no importa. Ve a dir alguna cosa així com que importa el que em digui la gent. Jo tinc les meves idees clares, les tiraré endavant i tal. Però també des d'un punt crític cap a tu mateix. Les tiraré endavant, però m'analitzaré i faré les coses ben fetes. I sempre tenia el punt aquell de, i ho aconseguiré. No? El que deies tu, no? El moment aquest positiu final. Això ho intentem amb tots els temes. Hi ha algun tema potser una mica més fosc, vaig dir no. És la història d'una violació,
0: sí.
2: I és un tema que té la Marinera. A mi s'han ficat els pèls de punta i mira que l'hem composat nosaltres. Però la resta de temes és sempre això, no? Buscar la part positiva, una reivindicació.
0: Com ho feu? Qui fa les lletres? Perquè tu és com un Mozart, no? Eres multitodo.
2: Són paraules majors.
0: Creo que es muy creativo porque hace un disc de 24 canciones.
2: 24, sí. 24.
0: No, claro, disc, aunque sigue recopilatorio sí, sí. en la part, pero le he donat un pase de pintura sí. y de barniz.
2: I tant, i tant, i tant.
1: No, la veritat.
0: A sobre les lletres, crec que també les fas. Bueno.
1: El Josep haig de dir que jo de veritat, que cada vegada al·lucino més. I ara diré algo, o sigui, és una persona que en un moment et crea una lletra i a part li agrada també fer moltes lletres metafòriques, no? Que una mateixa cançó pot significar diferents coses pel públic, no? Depèn de la situació que tingui cada persona.
2: Exacte.
1: Que fins i tot, i ara un parèntesis, imagina't, músic, professor, productor, compositor, i a sobre ara acaba de treure un llibre. O sigui, ja, perquè partint amb lo de les lletres,
0: de música també?
2: No, he fet una novel·la, però bueno, no ve el cas. És una novel·la d'aquestes de bueno, tipus El Senyor dels Anells. M'avorria un dia i vaig començar a escriure.
1: Però és el Senyor Lletres, la veritat que se li dona molt bé.
0: Ara sí que ja m'ho posa més fàcil, és una barreja entre Mozart i Prince.
1: Exacte.
2: No, Hosti, són paraules massa majors, eh? No, jo tinc molt de respecte als grans artistes que hi ha hagut a la història, m'encanta saber el passat. Soc una persona que penso que si no saps del passat no pots anar al futur. Uh-huh. És molt important saber on te venim per saber on anem. I a mi m'encanta, o sigui, tota la història de la música moderna, me la sé de pe a pa.
0: Ah, sí?
2: Escolto de tot. Jo tinc una llista de Spotify que són 1.600 o 1.700 temes.
1: Tira.
0: Bueno, doncs ara et donaré alguns consells
2: per
0: altres coses que segur que no tens. Si no, me sorprendria.
2: Jo tinc des de Camilo VI a Iron Maiden. O sigui que puc dir que a la meva llista pots escoltar de tot.
0: Perfecte. Anem a passar un altre dels temes. Crec que va ser el primer single, si no m'equivoco, El camí de les petites
2: Correcte.
0: Coses. El títol ja és molt maco, però és del que dèiem, aquesta de
2: positivisme.
0: És positivisme a tope i segur que us agradarà molt.

0: Pues això són Ànimes Bessones, són Soulmates, i estem presentant aquest disc, un disc recopilatori que està format per dos parts, una part en català de versions, bueno, de cançons d'ells, dels seus discos anteriors, i una altra, pues, gran conservat en anglès, però també con certa modificació, no?
1: Hem tingut allà, tenim un disc que hem intentat, pues, fer les col·laboracions. De fet, alguns temes, pues, es repeteixen sempre endavant, que l'hem escoltat al principi, està amb el Marc Andorell, està la versió nostra sols, sense ell, hi ha molts duets, i després ja sí que hi ha tres temes que els hem volgut, com els hem regravat la música, els hem volgut també tenir en anglès, ens feia il·lusió.
0: Aquest és un dels primers temes, dels temes nous, perdó, sí. El camí de les petites coses que ja el títol, pues, ja t'enganxa, no? Sí. I recordem també que el dia 9 de maig a l'Espai Maragall de Gavà, pues, faran la presentació de totes aquestes cançons, amb molt invitat. Estan molt il·lusionats amb aquesta presentació, perquè crec que és com mireu, això és el que sou, sí. I a més, a partir d'aquí continuem fent coses.
1: És el tret, per nosaltres és el tret de sortida. Cada vegada que fem un àlbum, fem la presentació de l'àlbum, juguem a casa, ho fem a l'Espai Maragall, que ens tracten superbé. A més, aquest any tenim la gran sort d'estar sota el paraigües del Gavà Hall of Fame, que és una iniciativa d'Ajuntament i, i, bueno, acaba de fer la feina, no? Així. I estem molt contents de que hagin comptat amb nosaltres, la veritat. Ens fa moltíssima il·lusió de que ens fiquin dintre d'aquest pack. I et dic, que per nosaltres és... Fem aquest concert, el gravarem en directe, gravarem vídeo, etcètera, etcètera, per veure
0: ja què podem fer. Ja no m'estranyava.
1: Sí, sí, no, és algo que ja que ho fem, no? Ja tirem la casa per la finestra. I busquem això, liar la parda. Nosaltres volem que la gent que vagi allà no es quedi indiferent. Que la gent, encara que no conegui les nostres cançons, digui, uau, m'ha agradat l'espectacle, això és el que busquem.
0: Pues anem a passar a un altre tema, es diu Vaig dir no, és un tema una mica més complicat,
2: sí.
0: Però també sempre estem acostumats que les cançons siguin molt dures, per temàtiques difícils, que siguin com més mig temps o més balades, però a vegades també s'ha de dir no d'una altra forma.
2: Exacte.
1: Mira, jo si ho t'explico molt ràpidament la història, vaig super ràpid. Aquesta cançó apareix perquè a mi em passen a l'àudio del judici de la manada, te'n recordes? La famosa manada? Doncs em van passar un àudio del judici d'uns 30 i pico minuts, on la pobra noia va dir com a la vora, entre 30 i 40 vegades, jo vaig dir no. Jo vaig dir no. El jutge li va preguntar, però vostè disfrutó? Jo vaig flipar amb aquell... I el vaig tenir la mala sort d'escoltar-lo l'última hora de la nit, allò que del passa, l'escoltes,
2: sí.
1: I després te'n vas a dormir. Vaig tenir un somni que no li desitjo a ningú, perquè em van violar a mi, amb el somni. Però no era una violació només el que em feia mal. El que em feia mal és que la gent no em creia. Aquella sensació que hauria de tenir aquella noia.
0: És el que va passar a la realitat.
1: I em vaig aixecar i li vaig dir, me'n vaig a l'estudi. O sigui, necessito treure'm aquest monstre que tinc a dins, necessito expulsar-lo d'alguna manera. I és un tema de dolor, però a la part de la ràbia de dir, ei, què vaig dir? No em pots mentir, mira'm la cara i digue'm que estic mentint, si tens nassos. Per això té aquesta força, per això el vaig voler fer més rockero, no? I que tingués aquesta força. I la Mireia el canta espectacular. Jo, per mi, és un dels temes que jo el canta.
0: Escolteu-lo.

0: És difícil a vegades trallar cançons, però les teniu en totes les plataformes, amb la veu i la música de Mireia i de Josep. L'heu fet en vinilo, en CD, o només...
1: Només CD, CD. Només CD. Sí, sí, hem fet una versió, bueno, amb un disseny bastant xulo i això, que el tindrem el dia 9, allà amb el Merxa.
2: Sí, si el volen aconseguir, ens poden escriure per privat, també.
1: I si no, podeu venir a l'Aula de Música Soler, que és on treballem totes les tardes, que ja el tenim i us el donem. El que no tenim és l'opció d'enviar-ho, això sí que no, però bueno.
0: Bueno, el que vulgui una cosa s'ha de mullar i de fer tot el possible per tenir-ho. Pues això, estem escoltant aquest disc que té moltes cançons, moltes sonen a himnes, realment, i molt sentides, però... Quin sou? Tu abans has dit que tenies una playlist de Spotify molt diversa, molt eclèctica, però quan veu començar a cantar, penso que, bueno, a fer coses, era totalment estils diferents.
2: Sí. No és el
0: que
2: esteu fent ara. Sí, no s'assembla res. Almenys parlo per la meva part,
0: Tu què feies, Mireia, abans?
2: Jo és que, clar, jo escoltava molt Disney. Jo era molt nena Disney, molt pop, Demi Lovato, m'agradava molt la Natàlia de la Quinta Estació,
1: Jessie
2: J, òbviament. Bueno, jo crec que vaig evolucionar com els Pokémon, la veritat. Va arribar a un punt que em segueix agradant, però no sé què m'ha passat últimament en els últims anys que aquest estil musical a l'or és que ha entrat en mi. O sigui, som aquesta essència, i és que ara, a dia d'avui, escolto a la ràdio, surt un tema, ja sigui Journey, ja sigui Toto, ja sigui Bon Jovi, el que sigui, que jo li dic al Josep, dic, això és música. Parlo que m'agrada,
0: Quan va ser aquell moment, Mireia, de petita, que vas descobrir que sabies cantar, o que algú va dir, ostres, però si canta molt bé aquesta noia.
2: Bueno, sí, això va passar quan era molt petita, amb 6-7 anys. No parava de cantar jo a casa meva, i llavors van ser uns pares que m'han dit, per què no t'apuntes al coro de l'Aula de Música Soler, que és el coro de...
1: Gràcies, els teus pares, va venir al cor.
2: De la meva, perquè jo cantava totes hores, i des de llavors, des dels 7 anys, que no sé per quina raó, el Josep, que era el director del coro, va confiar en mi, em va anar donant solos, que jo sempre pensava, per favor que m'agafi, per favor que m'agafi, i sempre m'acabava agafant, i fins a dia d'avui, que ja tinc quasi 32 anys, imagina't, cantant tota la meva vida.
1: Era una nena que era supersegura, tenia una veu supersegura, tenia molta musicalitat, i aleshores els grans del coro sempre dèiem, li dèiem el reproductor, perquè quan li donaves el play sonava sempre igual i sempre bé, saps? O sigui, era com si li donessis un play. I aleshores, doncs, quan tenia 14 anys o així, preparant un tema que es deia...
2: Sí, If I Was a River.
1: Exacte. Doncs amb aquest tema li vaig dir, mira, nena, algun dia et produiré un disc. Dic, perquè això és... O sigui, jo això no ho vull deixar escapar, em flipa el que fas. I quan tenia 18, vam quedar un dia, li vaig dir, va, anem a provar a veure el que havia de ser un disc on jo baixés 4 playbacks d'internet i ell els cantés i els hi produís mínimament. Doncs va venir amb un tema.
2: Exacte. Jo vaig anar la primera vegada que quedàvem i li vaig dir, Josep, he composat un tema. I li vaig tocar, i clar, ell no s'ho esperava, i llavors va ser quan em vas dir...
1: Jo vaig agafar i dir, això ha de ser meu. D'alguna manera jo haig de formar part d'això, perquè a mi m'agradava molt la seva veu, m'agradava molt com ho feia i tal, i vaig dir, doncs, i si muntem un grup. I clar, ja des de feia molt de temps, perquè la Mireia i jo hem passat per moltes etapes diferents, no?, la nostra relació, no?, d'amistat i de més, i sempre teníem com una connexió, d'alguna manera. A vegades no ens dèiem res i ens miràvem i ja sabíem el que estàvem dient, d'aquí allò d'Ànimes Bessones, no som ells. I vam dir, va, muntem un grup. Al principi el nom era horrorós, Mirjus,
2: per sort, Mireia i Josep,
1: ho vam canviar i es va quedar amb Soulmates, ho vam fer bé, jo crec que és la cosa comercial millor que hem fet, canviar el nom. I ja et dic, 2012 ens vam començar a portar temes, jo tenia els meus, ella tenia els seus, vam fer un poti-poti. A partir del tema 7 del primer àlbum ja vam començar a composar coses plegats, i va sortir el primer àlbum i el vam estrenar també allà a l'Espai Maragall davant de 522 persones, crec que van ser. Vam fer un sold out, que per nosaltres ja va ser uau, saps? O sigui, una passada. I va ser una passada de concert. Els músics els vaig portar jo, que eren tots amics, coneguts i de més, i tot em deia, tu estàs segur, Josep? Tu estàs segur que aquesta noia, 18 anys, recient complerts, aguantarà un concert de 2 hores per primera vegada? No hauríem d'anar primer a un bar i que provi? Jo els hi vaig dir, són més ha nascut per això, jo vull això. Tots van confiar, i mira, a dia d'avui, aquí estem.
2: A dia d'avui seguim.
0: Pues sou com sou, no?
1: Exacte, som com sou.
2: Ah, que bo!
1: que ben portat.
2: Ah, que bo.

0: ara que estem sentint bé els cops de, sí, de la bateria,
1: de ser Eric.
0: Perquè també és el que m'ha apuntat a Eric Moya, Biel González, sí, també formant, sí, també, sí, formant part de...
2: Sí, sí.
0: La foto són els, sou els quatre.
1: Sí, a veure, és que, ja teníem una baixista.
0: Tantos músicos ja...
1: És que em passa per moltes bandes ja. Sí, moltes bandes. Tenim una baixista, l'Eugenia González, que per mi sempre serà la nostra baixista, el que passa que ha hagut de deixar de tocar per problemes mèdics a la mà. I aleshores, pues, justament, quan estàvem elaborant el disc, va entrar el baixista que tenim ara actualment, ha pogut gravar dos temes. La resta, ja et dic, han sigut dos del Juanjo Covacho, jo he gravat la resta, etcètera, etcètera, no? I hem estat com jugant una miqueta amb el baix, a veure qui els feia.
0: Abans hem descobert una mica com va ser els inicis de la Mireia, però quins són els inicis fins a arribar a Soulmates, del Josep?
2: A veure, bueno.
0: Era també el rock o...?
1: El meu comença una mica estrany. Jo des de la panxa de ma mare és músic, ma mare va començar amb una acadèmia de música, és l'Aula de Música Soler, que és on treballo jo ara, i de sempre jo a casa, pues, la música s'ha escoltat. Vaig tenir la sort que el meu tiet m'ensenyés el que era Dire Straits. Em vaig enamorar del rock dels 70-80, em vaig enamorar i vaig començar a escoltar, escoltar. La meva tarda preferida era anar a casa dels meus avis, que el meu tiet tenia allà una cadena de música, i robar-li els seus CDs i fer-me les meves cintes de casset. I aleshores, des de sempre. Sí, no em volia dedicar al món de la música, perquè com ho tenia a casa no em volia dedicar, fins que vaig... fer 18 anys, i aleshores a la meva vida no hi havia res més que la música.
0: I ara és...
1: Jo sóc música, o sigui, jo crec que sense la música no seria el Josep, seria una altra persona. Mm. Sí, no concebeixo la meva vida sense la música.
0: Pues si voleu conèixer més cançons i escoltar aquest disc, pues teniu l'oportunitat de veure'l el dia 9 de maig a l'Espai Maragall, a les 8 de la tarda.
1: No? 8 de la tarda, entrades, sí, a la venda a Entràpolis.
0: Ah, és, això sí, no
1: és important,
0: dit.
1: Entrades a la venda a Entràpolis.
0: Bueno, i això és important, sí. Bé, pues anem a, abans, com he dit, sentíem els cops i anem a sentir els cops de la cançó. Precisament aquí col·labora també una altra persona, que no sé qui és, Statu Quoni.
1: Bueno, sí, amb el que posaràs, imagino que no estarà. És un grup de rap.
0: Ah.
1: Aquesta cançó toca el baix al Jordi Portaz, el gran Jordi Portaz, que per mi és que quan parlo de Jordi Portaz m'haig de fer petitó, perquè és que és una bèstia. És el baixista actual del David Bisbal, però ha actuat amb mitja Catalunya i mitja Espanya. I bueno, aquest tema el teníem i tal, i vam conèixer l'OP Fest, amb aquest programa que t'he comentat abans, un grup de rap que ens flipa, Statu Quoniam. Si no els heu vist, busqueu-los, perquè són espectaculars.
2: Creen un bon show.
1: Sí, creen un show espectacular. I estan amb el seu show justament després del programa i tal, els van dir, si fem una col·labo, i ens van dir, vinga, va, i què podem fer? I dic, mira, fusionem rock amb rap, i dic, mira, tinc un tema que va del que a vosaltres us agrada, de reivindicatiu, un tema que ve a dir, sentim els cops però lluitarem contra aquests cops, o sigui, per més que ens fotin pals, ens aixecarem i tirarem endavant i lluitarem per aquell nen que, pobret, ha de veure el futur, no? I aleshores els vam preguntar si volien col·laborar, ens van dir que sí, i amb un tros de la cançó ens van fotre ja un rap, i va, és molt guai. No és la versió que tens, em sap greu, perquè et vaig passar el primer disc només, però sí, és un temazo,

0: Bé, doncs seguim aquí amb els Soulmates, amb la Mireia i amb el Josep, que estan presentant-nos el seu disc, Almas Bessones. M'entens?
1: M'entens ara.
2: Ara ja per fi.
0: Jo crec que ja sí.
2: Ja, sí, no,
0: ara
2: sí, ja ens entenem.
0: No? Ja, després de tot el temps que estem, jo crec que ja sabem qui són els Ànimes Bessones o Soulmates. Hi ha una cançó que precisament no l'havia escoltat, i sorpresa.
2: Volíem fer-te una sorpresa.
0: Una sorpresa, que es diu ara estàs aquí, parlem sí. una mica d'aquesta cançó, perquè l'heu dit, aquesta l'hem de portar com a sorpresa.
1: Bé, a veure, com ha dit el Josep, no? Com a grup de rock sempre volem reivindicar, no? I donar missatges positius, però no pot faltar l'amor.
2: L'amor és un missatge positiu, també, l'amor.
1: No, i tant, però vull dir, l'amor de pensar en el carpe diem, de pensar en el ara mateix, ara estàs aquí, jo ara estic bé. Ai, perdó, és que m'emociono.
2: Emoció, ja, cops a la taula.
1: Bueno, podríem enfocar-ho com la típica balada semblant a Carrie de Europe.
2: Ojalà
1: ens assembléssim.
2: Mireia, no pixis tan alt, perquè...
1: A veure, somies gratis, Josep.
2: Sí, somies gratis,
1: però
2: aquesta comparació és massa bèstia.
1: No, però és com la nostra influència. A l'hora de fer aquest tema, exacte, va ser una mica la influència. Òbviament, no som Europe, però ja esperem que els hi agradi.
2: Home, i tant, tu t'imagines que l'escolten.
1: T'imagina't.
2: Oh, imagina't. Doncs això, com ha dit la Mireia, és un tema on vius el moment,
1: sí,
2: i em dona igual el que passi en el futur. Tu i jo ara estem junts, i si estem a gust, això és el que compta, i el futur ja vendrà.
1: Exacte.
0: Pues anem a veure.

0: que bona música tenim de proximitat, també Sant Boi, que tenim molts músics, però bueno, per mi és una gran sorpresa, un descobriment, i espero que això, aquesta relació estigui aquí en el temps i podeu, bueno, ja sabeu que teniu aquí el vostre raconet, sempre aquí al Forever Joves, moltes gràcies. I anem a escoltar un altre tema que es diu Ritmes de la Terra, no volia no passar-lo perquè és l'últim, i jo sóc de la idea de que les últimes cançons sempre s'han d'escoltar, que són les més difícils, perquè quan estàs escoltant el disc com que arriba i a vegades surten coses i no l'escoltes, sí, i es queden ahí, i jo sóc reivindicatiu
1: d'escoltar-lo,
2: molt bé.
0: Ritmes de la Terra.

0: Ja estem arribant al final i hem de recordar dues coses. Primer, els Soulmates han tret el cinquè nou disc, Almas Bessones, m'entens ara, i que, bueno, que és un començament, el final i el començament de moltes coses, no? En català, versions, col·laboracions i tot això, perquè el dia 9 de maig a l'Espai Maravall de Gavà a les 8 de la tarda pues, podeu presentar-lo ja plenament. I a partir d'ahí, què?
1: Doncs a seguir.
0: Noves cançons.
2: A seguir.
1: Mira, ja, jo sempre et dic una cosa. Hi ha Soulmates per anys.
2: Sí.
1: Perquè és el que ens agrada, és el que som. I fins que no ens passi alguna cosa que desapareguem d'aquí, doncs aquí està.
2: Som com som, perquè som, sempre tirem endavant, sí. Perquè lluitem per allò que volem.
1: Que ben portat.
0: Sí. Sí. I donant cops per obrir portes. Exacte. Als cors de les persones.
2: I perquè recordin sempre el nostre nom. Soulmates.
0: Això està claríssim. Molt bé. Ens marxem ja,
1: no,
0: moltes
1: si
0: gràcies.
1: Està molt bé.
0: Jo no ens donem més temps, ¿verdad, Gerard? Ja no tenim
1: una horeta més, nosaltres encantats.
0: Ah, jo demanaria, no una horeta, no, perquè és, però mitja horeta sí, que no? Necessitaria. Autoritats!
1: Autoritats de Sant Boi, li heu de donar al Paco mitja hora més perquè el programa mola molt.
0: Doncs pues moltes gràcies. Ara ens farem unes fotos,
1: sí,
0: fotos
1: tant,
0: aquí
1: tant.
0: Fora. Sí. I bueno, ens marxem pas amb la cançó, ho sento.
1: Sí, sí.
0: Per mi, Ànimes Bessones...
1: No ho sentis, no ho sentis.
0: És l'himne i la cançó que sona així. I amb això marxem.
2: Moltes gràcies.
1: Molt gràcies, Paco.
0: Gràcies, Gerard, per la teva feina. Gràcies. Adéu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va, posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com us sentiu ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, amb el menys, amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys, sí. Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que... Li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé, eh?
7: Faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten ments de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé,

0: Per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
1: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara farem, ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Bon dia. Deixar-lo aquí.
2: Deixa'm bo de
0: el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
3: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
3: Confia tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé, normal, normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
5: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
5: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
5: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
2: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
2: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
2: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
2: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
1: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... La veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
5: Ah, molt bé, perfecte, perfecte.
0: O sigui, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com us sentiu?
5: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat. Per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
5: Em sembla que no, eh?
2: No, gaire.
5: Hola, moltíssimes gràcies.
1: Uau.
2: Increïble. Aquell és el meu.
5: Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
2: T'agrada la meva foto, per
0: favor. Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
5: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
2: Negatiu.
0: Fort, eh?
2: I el del Baby Shark, com
0: bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
5: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
5: Sí, però no per...
0: moltíssim.
5: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
5: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
5: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
0: però
5: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
5: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
1: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
1: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7? Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
1: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
1: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
1: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
1: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana a mi.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
2: Jo crec que un 3.
0: Quan?
2: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint un moment
2: de
0: perquè anés al mòbil.
2: La persona més enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
2: Tinc alternatives.
0: Com ara?
2: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, està bé, està bé.
2: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
2: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
2: Apa, doncs.
0: O no?
2: Llavors,
0: què penseu vosaltres?
2: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també compta. També.
0: Sí, no? Jo... Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Ua, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan, Estem aquí que en Salva és una

0: miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
2: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
3: Estic a favor que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
4: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
5: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
6: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
7: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
8: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
9: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé, i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
10: Estic super enganxada, jo.
11: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
12: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
3: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat, perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
12: Quan entreu en el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
13: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen: ei, portes una mica d'estona, no, amb el mòbil, i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
14: Entreguessin el mòbil seria una mica com si estiguessin en una presó.
3: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
15: Que sí que em poso límit d'ús, amb una cosa que diu Family Link.
14: Vaig fer una aposta amb el meu avi, que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
16: Sí, estàvem escoltant. I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
16: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
16: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava. I dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
17: Molt.
0: Molt? Molt. Què és molt? Què és molt?
17: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
17: No, creu-me,
0: sí?
17: Que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar
17: molt
0: hores.
17: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
17: El que passa...
0: pot arribar a ser un visto?
17: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares que he arribat a casa, i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat d'avisar-vos.
0: Segur, perquè... segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
18: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
18: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
18: Doncs pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no, sí, et deixa, o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
18: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
18: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat? Tens alguna fórmula?
19: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
19: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
16: Jo potser, mira, Cristian, potser és, ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
16: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, vale? Perquè de fet es pot posar de, un màxim d'hores, i feia tot lo possible per superar aquest màxim, o sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de poder arribar com a dalt, no?
16: Sí,
0: a dalt.
16: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que absurd, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
18: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
18: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
18: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecte en aquest moment està, és a dir, prediquen amb l'exemple.
19: A veure, jo, pues, tenim regles a casa, i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
16: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
17: Digue'm.
16: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
16: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, et crema.
16: Exacte, o sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
17: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
17: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així, no? Són prioritats.
17: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
19: És que jo em sento culpable. Si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
18: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
18: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
18: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
18: No respondre'ls, depèn quina.
0: Bueno, clar, mi, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica
17: d'angoixa.
0: Angoixa.
17: Ja que n'estic olorant,
0: estic. Digues, Jan.
17: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
16: Jo crec que 14, eh? Jo soc
17: de... 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
16: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
16: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: No, o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
16: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
19: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
19: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials, clar, a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé, quina edat creus que és la més encertada?
18: Jo és que el problema, bueno, el problema, la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, o sigui que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
18: Sí.
0: Sí. Tu, Jan, dius que no, eh?
19: No. Sí, també, perquè em contacto amb tothom.
16: Jo estaria amb la Júlia, sí, jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
17: Vinga, sí.
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
17: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
19: Per el que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
19: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
9: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
2: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
9: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
7: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
12: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
9: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
2: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
7: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
9: Crec que em sona algun cas de algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
3: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
7: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
19: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
19: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
18: M'és igual, o sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
16: Jo és que el mòbil
0: no hi ha més distraccions.
16: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
17: Un tercer pis?
16: Tu saps que poden caure, saltar fins a un arbre?
0: És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament, per complir la normativa, i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions. Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
18: Tampoc tant, eh?
0: No?
18: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
18: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, però en el teu cas, en el teu centre, és així també?
16: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
16: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
16: I de fet no és que l'estigui utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ha de tancar els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
16: No puc, jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
19: A veure, al meu institut...
0: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
19: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
19: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
16: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
18: L'altre dia, per exemple,
16: Sí, compta.
18: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, eh? O sigui...
0: Amb tot el seu so.
18: I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
18: O sigui,
0: però si no fer un gran massa.
18: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
17: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
17: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
17: Els meus companys?
0: O us preferirien mòbil?
17: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
16: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
18: És que a veure, jo em sé històries de... no assetjament, sinó
17: històries xungues.
18: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
19: Jo igual.
0: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
16: Quina pena, eh?
0: Real,
16: quina
0: absolutament.
16: Pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
16: Déu, Déu, m'encanta. Vale. Jo sóc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada, ja no dic una, un treball sencer, alguna cosa
19: sí.
0: del
19: sí.
0: ChatGPT?
19: Sí, informació.
0: Oh, no.
17: No llegeixo llibres. No llegeixo exacte. Llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
20: Ja, no soc tu. Soc tu.
0: No creieu que la IA...
17: Espero que el meu profe de català.
16: Agustín, sisplau, no vaig
0: a... Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
16: Sí. I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre o són virtuts i són tot de possibilitats?
18: Depèn com l'utilitzis.
17: Exacte.
0: Com?
18: Jo personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
16: Mm-hmm. Jo voldria, disculpa Cristian, però mira, sé que m'estarà, ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tu, tothom té lectura a la seva sí. classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp perquè van passar la web de les preguntes i va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres IAs com de traductor que
0: fan la feina també, no?
16: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
16: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa sí. d'aquest tipus.
19: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
19: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
17: Tarrancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
20: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
18: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
0: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
18: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
18: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaria amb el Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
17: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
17: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia?
19: Sembla
0: una miqueta el que comentava
19: abans. Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
17: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
16: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... O sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada, i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
16: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, sí, sí, esteu d'acord tots. Sí.
18: És que en el meu col·le va vindre un policia. Per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que us respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
19: Sí.
0: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
17: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
16: Jo et pego.
0: Què tries?
16: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La converteixo o et dono una ofetada?
17: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh?
19: Vale.
0: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
19: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
19: Vale, tinc una pregunta. El mòbil? Vale, la targeta SIM?
0: Aquí són les preguntes extremes,
19: és que,
0: eh?
19: És que la targeta SIM es trenca també?
0: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
19: És
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
19: Que se'm trenqui el mòbil.
17: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
16: Vale.
0: Aquest silenci...
16: Vale, jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
16: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
19: No.
16: Jo sento, eh?
17: Ja els tens. O
0: sigui, Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
18: Ah, no tenir mai més mòbil. No.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I bueno, me'n voleu fer alguna a mi o què?
16: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
16: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
16: Vale. Tu ets profe de català, oi?
0: Uh-huh.
16: Vale. Què preferiries? Que una foto teva... despullat, circulés per les nostres xarxes.
17: Uf,
16: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que soc el neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant... Jo crec que hi ha resposta.
19: Jo tinc
0: que
19: una
0: sí.
19: altra.
0: No, però... Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
19: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
19: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
19: Vale.
17: Va, molt bé.
19: Vale.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
17: Ah, és millor.
19: Sí, t'ho juro.
16: Pues jo crec que sí, eh?
17: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
16: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
17: Vinga,
0: aquí sortirà un futur
17: saxofon
0: musical.
17: Guitarra,
0: Laia, tu en què et quedes?
18: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Uh-huh. Jan, tu?
17: Cada mòbil és un món.
0: I tu, Júlia?
19: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí de mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'hora del pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
1: A tu, està molt bé.

Molt bona nit, amics i amigues del jazz. El primer que heu de saber és que ho tenim tot preparat i a punt per brindar-vos una hora del millor jazz de la nostra discoteca. Tenim 60 minuts per endavant. 60 minuts que farem servir per fer un recorregut cronològic d'un estàndard de la nostra música. Com és norma del programa, començarem per la versió més antiga de les que disposem per acabar amb la més actual. Aquest viatge temporal a través del tema seleccionat ens permetrà conèixer i gaudir de moltes diferents lectures que en diferents èpoques, estils i instrumentistes ens han deixat. Bé, i el tema que hem seleccionat avui és un d'aquells estàndards indiscutibles. El van escriure Matt Dennis pel que fa a la música i Tom Adair pel que fa a la lletra. La van titular Everything Happens to Me. El primer que va enregistrar aquesta meravellosa melodia va ser l'orquestra del trombonista Jimmy Dorsey, que tenia com a vocalista masculí ni més ni menys que a Frank Sinatra. Això corria l'any 1941. Com succeeix amb tots els estàndards, les versions posteriors són gairebé infinites. Són més que recomanables les que ens van deixar Chet Baker, Juni Christie, Rosemary Clooney, Nat King Cole, Bill Evans, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Julie London, Art Pepper, Sonny Rollins, bé, i un llarg, llarguíssim, etc. Com segur, doncs, us heu adonat, abunden les versions vocals, tot i que nosaltres, i com és norma del programa, ens limitarem a versions instrumentals. I la primera que hem triat per començar la selecció es va enregistrar l'any 1950 i la va protagonitzar ni més ni menys que Charlie Parker.

Doncs bé, tal com deia la presentació, hem iniciat la selecció d'avui amb el senyor Charlie Parker, una versió que hem recuperat d'un àlbum recopilatori que la discogràfica Verve va publicar el gener de 1995 i que és el compendi de dues diferents sessions editades en àlbums separats l'any 1950 pel segell Mercury Records. Charlie Parker, el saxo alt i líder, Stan Freeman al piano, Wright Brown contrabaix, Buddy Rich bateria i una secció de corda. La direcció del grup i els arranjaments van anar a càrrec del senyor Jimmy Carroll. I tot seguit avançarem 5 anys. Quan el gran saxobaríton Jerry Mulligan, i pel segell MRC Records, publica un àlbum titulat Presenting the Jerry Mulligan Sextet. El disc es va enregistrar a la ciutat de New York el 21 de setembre i els dies 22 i 31 d'octubre de 1955. Doncs bé, el segon tema de la cara B, era precisament aquest Everything Happens to Me, que tot seguit escoltarem.

Doncs hem escoltat el sextet del saxo baríton Jerry Mulligan, amb el propi, evidentment, Jerry Mulligan al saxo baríton i líder de la sessió, John Earley a la trompeta, Bob Brockenmeyer al trombó de vàlvules, tot i que en aquest tema concretament toca el piano, Sud Sim, saxo tenor, Peck Morrison, contrabaix, Dave Bailey, bateria. Doncs van ser en el seu moment els components d'aquest sextet. I tot seguit continuem el recorregut i ens detindrem l'any 1965 per retrobar-nos amb el clàssic quartet del pianista de Dave Brubeck, que va editar en aquell any en el segell Columbia un àlbum titulat Angel Eyes, que de

fet és un homenatge a l'obra del compositor Matt Dennis. L'àlbum consta de 7 dels seus temes i entre aquest no podia faltar la lectura d'aquest Everything Happens to Me, el que avui estem dedicant al programa. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el clàssic quartet del pianista Dave Rubick. Amb el propi Dave Rubick, al piano i direcció, el gran Paul Desmond, el saxo alt, Gene Wright, el contrabaix, i Joe Morello, a la bateria. Un grup que en aquell moment gaudia d'un gran prestigi i una fama que superava inclús les fronteres del jazz. Dave Brubeck va néixer a la població de Concord, a l'estat de Califòrnia, el 6 de desembre de l'any 1920, i ens va deixar a causa d'una insuficiència cardíaca el 5 de desembre del 2012 a la població de Norwalk, a l'estat de Connecticut, concretament un dia abans de complir els 92 anys. Tot i això, David Brubeck, que va obtenir un enorme èxit, alhora també va tenir forces detractors, acusant-lo de ser un pianista limitat que es movia entre allò que es considera refinat i l'exuberant, i que reflectia en les seves intervencions les seves influències de la música clàssica. Un dels seus grans encerts va ser composar temes amb tempos molt poc freqüentats, per exemple, el 6x4, el 9x8 en el Blue Rondo a la Turk, o el 5x4, com en el seu més famós tema, que va representar, de fet, la seva consagració, el famós Take Five, tot i que el tema era composat pel seu saxofonista, el senyor Paul Desmond. Bé, i ara, i tot seguit, rebrem el senyor Sonny Rollins, collita de 1965. Un Sonny Rollins amb plenitud de facultats i enorme en la seva capacitat creativa. Doncs bé, aquell 1965 publica un àlbum amb l'inequívoc títol de Sonny Rollins in Impulse. Un àlbum enregistrat en els prestigiosos estudis d'enregistrament de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situat a la població de Englewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs anem a escoltar la seva llarga versió que ens va deixar. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de Sonny Rollins Collita 1965, amb el propi Sonny Rollins, el saxo tenor i líder, Ray Bryan al piano, Walter Walker al contrabaix i Mick Rucker a la bateria. Un Sonny Rollins que, com ho va fer al llarg de tota la seva llarga carrera, ens ha deixat la bellesa del seu so, un so dens, voluminós, viril, compacte i exuberant. Bé, i perdoneu, i ara, i per allò de les compensacions, passarem d'un tema de més d'11 minuts, el de Sonny Rollins, a un altre que tot just arriba als 3 minuts i escaig, de Sonny Rollins i el seu saxo tenor a Joe Albany i el seu piano, de 1965 a 1972.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joe Albany a Piano Sol, un tema que he recuperat d'un disc publicat pel segell Spotlight amb el títol de Joe Albany at Home. L'àlbum es va enregistrar el setembre de l'any 1971 a Hollywood. Bé, i de 1971 fins a 1986, 15 anys se separen l'àlbum de Joe Albany del de Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Clinhead Benson, que amb aquest títol, per cert, tan llarg, es va publicar en el segell Pablo, que es va enregistrar en els Ocean Way Studios a Hollywood el 12 de novembre de l'any 1986. De fet, el disc, malgrat estar titulat a nom dels tres músics, figura exclusivament a la discografia de Oscar Peterson. En qualsevol cas, escoltem-lo perquè val molt la pena.

Doncs bé, com heu escoltat, una versió a duet presidida per autèntic swing i mestratge dels dos solistes. De fet, com no podia ser d'una altra forma, si atenem el nom dels músics. I tot i que, com deia, el disc es va publicar a nom d'Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Klinghead Bison, aquest Everything Happens to Me que acabem d'escoltar el van reservar pel lluïment exclusiu del guitarrista Joe Pass i el trompetista Harry Sweet Edison. Els altres temes de l'àlbum participen, evidentment, el propi Oscar Peterson al piano, Eddie Klinghead Winson al saxo alt, Dave Young al contrabaix, Martin Rip a la bateria, que amb Joe Pass i Harry Sweet Edison, que acabem d'escoltar, completaven la nòmina dels músics participants. I tot seguit avancem i ho farem fins l'any 1990 per rebre el gran trompetista Wynton Marsalis, que en el seu celebrat disc Standard Time 3, The Resolution of Romance, editat pel segell Columbia, ens presenta un disc que modestament em permeto recomanar a tots els afeccionats per la seva qualitat intrínseca, al marge del gust personal de cadascú. El disc el composen 21 temes, tots ells estàndards coneguts i reconeguts, i estan tractats des del màxim respecte i ortodòxia. Evidentment, amb un disc amb aquestes característiques, no podia faltar la versió d'aquest Everything Happens to Me, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat aquest tema interpretat pel quartet del pianista Wynton Marsalis, amb el propi Wynton Marsalis a la trompeta i líder Ellis Marsalis, el seu pare, al piano, Reginald Beale al contrabaix i Herlin Reilly a la bateria. Bé, i tot seguit farem un salt important, perquè el nostre següent àlbum es va publicar l'any 2010, és a dir, ja ha entrat al nostre segle. Té com a protagonista el pianista Bill Charlap, que aquell any publica amb el segell japonès Venus un disc el que es titula I Am Old Fashioned, títol del tema amb el que s'obre l'àlbum, i de fet és un estàndard, com molts de vosaltres sabeu, de Jerome Kern. És un altre magnífic àlbum d'aquest pianista blanc nascut a New York el 15 d'octubre de l'any 1956 i que s'ha especialitzat en els estàndards i que té un estil que oscil·la entre el bop i el hard bop, però sempre amb un tractament que podríem definir com molt i molt ortodoxa. Doncs bé, escoltem el senyor Bill Charlap.

Doncs han estat Bill Charlap al piano i direcció, Peter Washington al contrabaix i Peter Bernstein a la guitarra. I pràcticament per finalitzar, i també de l'any 2010, ens acomiadarem amb la lectura del nostre tema d'avui que ens va deixar el trombonista Wycliffe Gordon. Un Wycliffe Gordon que en el segell Chris Cross va enregistrar un àlbum titulat Command at the Staff. El disc es va enregistrar en els estudis System 2 Recording a Brooklyn el 4 de novembre de l'any 2009. Wycliffe Gordon és un músic nascut a la població de Waynesboro, a l'estat de Geòrgia, i que està considerat com un dels trombonistes de referència sorgit en les últimes generacions. Trombonista, bàsicament, perquè alhora és arranjador, trompetista, pianista i tubista, és a dir, és un autèntic geni musical. De fet, fa relativament poc temps se'l va premiar com a trombonista de l'any. Doncs bé, escoltem per acomiadar el programa el senyor Wycliffe Gordon.

Michael Life Gordon al trombó, Mike LaDone al piano, David Wong al contrabaix i Kenny Washington a la bateria són els protagonistes d'aquesta versió. Bé, i abans del comiat final, deixem-me insistir en el nostre agraïment per compartir aquesta hora de jazz que la nostra emissora reserva i dedica a tots els afeccionats. Us recordo que si és del teu interès pots recuperar aquest programa i d'anteriors en el servei de podcast que té establert l'emissora o accedir als perfils de Facebook Jazz Setmanal o en el meu propi.

Gràcies, un cop més, i us cito per la propera setmana, i m'acomiado amb el meu habitual a reveure amics. Bon jazz.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: I cannot do the snowflake.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.